Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja? Yeah. Mengem marmelada a la ràdio perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, per la que et burles. Yeah. Escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí hi floca amb el compàs. Hey.

escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc d'Ereïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa, l'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Martino. Hola, sóc la Sandroide del Frent de Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que als mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: gueto lúdic, on s'ha permès, amb la connivència de diferents institucions i poderosos lobbies, que es desenvolupessin activitats i usos que no només no responien a les necessitats dels veïns, sinó que també han incorporat externalitats molestes i negatives al nostre dia a dia. Botellots a totes hores, massificació de bars i terrasses, invasió de practicants de l'skate, llauners, i tot això acompanyat d'incivisme i, massa vegades, de brutícia.
1: Des de la xarxa veïnal del Raval queremos levantar nuestra voz para decir basta. Somos conscientes de que vivimos en una ciudad y que eso comporta una serie de ventajas e inconvenientes. Los vecinos necesitamos vivir con un nivel de decibelios que no superen todos los días y a todas horas niveles nocivos para la salud y, en consecuencia, para poder llevar a término una vida normal. No pedimos más.
0: Prou soroll, silenci, el soroll mata. Xarxa veïnal del Raval, comissió del soroll.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Radio Contrabanda
1: 91.4
0: de la FM de Barcelona.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial.

0: fent possible l'autogestió de la comunicació.
1: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
2: Jo sóc soci de Solidaritat, de Solidari, espera, de Solidari...
3: I voto a la porta.
2: I voto a la porta de Solidaritat amb Catalunya, no?

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant com es pot.

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar. Ràdio Contrabanda. Singing Ràdio.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, yeah. Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro.

0: La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Beceria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del sindicat de l'habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i ven anuncios, ven anuncios, ven anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant supone, no a si mismos o a si mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

你好，你现在收听的你们 slam 一个电台节目，在德国对历史文化和政治在巴塞罗那问候。

0: Bienvenidas y bienvenidos al verano radiofónico de Niemand's Land en Contrabanda FM.
1: Niemand's Land möchte der verehrten Hörerschaft in dieser Sendung im Rahmen unseres Sommerprogramms ein neues Hörspiel vorstellen. Der Titel lautet Pro Delikatessen, keine Delikatessen. Es handelt sich um einen fiktiven Dialog zwischen zwei europäischen Dichterinnen des vergangenen 20. Jahrhunderts, der Österreicherin Ingeborg Bachmann und der Katalanin Maria Mercè Marçal. Die Autorinnen und Sprecherinnen von Pro Delikatessen sind Claudia Kalasch, Dora Casas Ross, Nuria Alba Roma und Fina Yorca Antolin. Das Projekt existiert bereits seit 2,5 Jahren und wurde an verschiedenen Orten vor Publikum aufgeführt. Die hier vorliegende Fassung haben wir von Niemandsland Radio Art im April 2026 im Studio von Contrabanda FM aufgenommen. Der Hörspieltext ist weitgehend auf Katalanisch mit hier und da eingeflochtenen Originalzitaten auf Deutsch, wenn es um Gedichte von Ingeborg Bachmann geht. Die Schriftstellerin Maria Mercè Marçal wurde 1952 in Barcelona geboren, Ingeborg Bachmann hingegen 1926 in Klagenfurt. Es ist so, dass beide Frauen sich niemals zu Lebzeiten begegnet sind. Ingeborg Bachmann starb 1973 in Rom, Maria Mercè Marçal 1998 in Barcelona. Dennoch hatten beide Dichterinnen in ihrem Schaffen und ihren Lebensentwürfen viele Gemeinsamkeiten. Als Frauen in literarischen Männerwelten und als Streiterinnen gegen Krieg und für Frauenrechte in politischen Aufbruchszeiten. Unsere vier Autorinnen führen beide Frauen in einem bewundernswerten literarischen Experiment zusammen. Pro Delikatessen, keine Delikatessen, eine Niemandsland-Radioproduktion 2026.
2: Pro Delikatessen. Un diàleg entre Ingeborg Bachmann i Maria Mercè Marçal, amb Dora Casas Ros, Núria Alba Romà, Claudia Kalasch, Fina Yorca Antolin.
3: Amb prou delicatessen us volem presentar un diàleg que no va tenir mai lloc a la realitat. Maria Mercè Marçal i Ingeborg Bachmann, de dues generacions diferents, no van poder coincidir en vida. Ingeborg va morir el 1973, quan la Mercè era una nena de 10 anys. La Mercè sí que va poder llegir Bachmann. Nosaltres les hem posades en un diàleg imaginari a través dels seus textos, entrevistes, poemes, prosa, empeses per una troballa que us volem ensenyar. La troballa entre els papers que Maria Mercè Marçal va deixar a casa seva en morir l'any 1998 són aquestes ratlles, aquests versos.
4: M'he dit, mai més no escriuré un decasíl·lab. Lluny de mi la cantarella pulcríssima, pulquèrrima, perdó, estantissa, correcta, sota un púdic llenç de braguetone amaga poetastres de tots dos sexes i poetes ídem. Mai més un decasíl·lab, m'he promès.
5: Vam entendre aquests versos com una proclamació de la renúncia a una poesia exquisida i ens van venir al cap uns altres versos de l'escriptora austríaca Ingeborg Bachmann del poema Prou Delikatessen que dona nom a la nostra obra.
6: Ja no m'agrada res.
7: Keine Delikatessen. Nichts mehr gefällt mir. Soll ich eine Metapher ausstaffieren mit einer Mandelblüte? Die Syntax kreuzigen auf einen Lichteffekt? Wer wird sich den Schädel zerbrechen über so überflüssige Dinge? Soll ich einen Gedanken gefangen nehmen, abführen in eine erleuchtete Satzzelle? Aug und Ohr verköstigen mit Worthappen erster Güte? Erforschen die Libido eines Vokals,
5: ermitteln die Liebhaberwerte unserer Konsonanten?
6: Prou delicatessen. Ja no m'agrada res. He de pillar una metàfora amb una flor d'ametller? Crucificar la sintaxi per un efecte de llum? Qui es trencarà el cap per coses tan supèrflues? He de fer presoner un pensament, portar-lo detingut a la il·luminada cel·la d'una frase, alimentar l'ull i l'orella amb mossos de paraula de primera qualitat, explorar la libido d'una vocal, esbrinar per afeccionats el valor de les nostres consonants.
5: Ens va semblar que Maria Mercè Marçal se n'havia fet ressò. Vam observar que d'alguna manera Marçal ja havia fet aquesta renúncia en la seva poesia i de feia molts anys, a partir de la germana a l'estrangera. I també vam observar la ironia de Marçal en fer la seva proclama justament en el metre de la tradició catalana de què deia que volia prescindir.
4: Mai més cap de casila, m'he promès.
6: Prou delicatessen.
7: Keine delicatessen. És clar que no hauríem pogut fer la connexió entre les dues autores si no haguéssim sabut que Maria Mercè Marçal havia llegit Bachmann. Era una lectora atenta i apassionada i en va deixar constància en uns apunts conservats al Fons Marçal de la Biblioteca Nacional de Catalunya. Ahir explica què n'havia entès llegint la seva poesia, la narrativa i, probablement, les lliçons de Frankfurt sobre problemes de la literatura contemporània. A més, en conservem una ressenya de la traducció al català de la poesia completa de Bachmann feta per Teresa Pasqual i Karin Schepers al 1995.
4: És un regal tan luxós i enlluernador que gairebé no m'he atrevit a creure i quan m'ha arribat a les mans.
5: I per acabar, també va escriure la presentació per un poemari, justament de Teresa Pasqual, Curriculum Vitae, que parteix d'un vers de la poeta austríaca. Alguns llibres de Bachmann eren presents a la biblioteca de casa seva i els hauria pogut llegir als anys 90 en les traduccions en francès i en castellà. A partir d'aquí ens va temptar confrontar les dues poetes i fer-ho amb les seves pròpies paraules, posant així de costat la manera com van encarar problemes de la literatura i problemes del món en què van viure. El seu diàleg, avui dia, ens continua interpel·lant amb força, i això és el que volem compartir amb vosaltres.

0: Chi era Ingeborg Bachmann? És considerada una de les escriptores de llengua alemanya més importants del segle XX. Va conrear la poesia i la prosa. Pertany a la generació d'escriptors i escriptores de la postguerra que als anys 50 i 60 pretenia renovar la literatura des d'un marcat compromís social. Nascuda a Àustria, Bachmann va viure llargs períodes a Roma. L'amistat complexa amb el poeta Paul Celan va influir profundament a la seva obra. El fracàs de la seva relació sentimental amb l'escriptor suís Max Frisch la va ferir greument. La seva personalitat contradictòria, intel·ligent, exigent, independent i alhora turmentada, no deixa d'inquietar. La seva mort prematura a Roma, causada per un incendi a casa seva, la va convertir en una llegenda que a vegades eclipsa la seva rellevància com a escriptora.
1: La poeta austríaca va escriure Keine Delikatessen, prou delicatessen, a principis dels anys 60, quan feia més d'un decenni que havia deixat de publicar poemaris. Es dedicava llavors a explorar noves tècniques en prosa. El poema expressa un neguit amb diferents tradicions poètiques i fins i tot amb la pròpia creació. Es tracta d'un dels seus últims poemes publicats en vida. Va aparèixer a l'emblemàtica revista Kurzbuch el novembre de 1968.
0: Malgrat que Bachmann era una poeta amb una gran capacitat per trobar metàfores expressives i amb un segell inconfusible, va compartir amb els escriptors i escriptores del segle XX un profund escepticisme envers la veracitat de la llengua. Això es fa palès en una sèrie de ponències sobre la poesia contemporània fetes a la Universitat de Frankfurt cap al 1960. Per exemple, aquesta reflexió radical podria haver despertat l'interès de Maria Mercè Marçal.
2: Els poemes, tan diferents els uns als altres, no ens procuren gens de plaer, però sí que contenen coneixement. Com si en una època de penúria lingüística extrema, derivada d'una manca extrema de contacte, haguessin de complir alguna cosa per tal de liquidar aquesta mancança. D'aquest acompliment obtenen una dignitat nova, una dignitat que ni tan sols gosen pretendre.
3: Bravo, bravo, molt ben dit, prou delicatessen.
2: Prou delicatessen.
0: Keine Delikatessen.

0: Maria Mercè Marçal va néixer a Barcelona el 13 de novembre de 1952, tot i que, de fet, la família vivia a Ivars d'Urgell, i allà hi passa els primers anys. Una generació posterior a la de Bachmann arriba al món 13 anys després de la derrota republicana. Marçal va aprenent aviat consciència del seu lloc de classe i del seu lloc nacional. Ella mateixa ens ho explica en una entrevista de l'any 1982, als 30 anys, com va anar triant la seva posició i la seva llengua, i prenent també consciència d'escriptora en perspectiva de dona.
1: Jo sempre dic que tinc tres processos de conscienciació. A la infantesa me n'adono que en la divisió socioeconòmica del món, entre els de sobre i els de sota, pertanyo als de sota. A l'adolescència m'adono que tinc una llengua i que existeix una meva realitat nacional. La primera conscienciació és molt visceral, ho racionalitzo temps després. La segona conscienciació és alhora visceral i racional. Als 14 anys conec la nova cançó i escric en català. I a 20 anys o així me n'adono que escric amb uns models literaris fets sota la perspectiva de l'home, per tant una perspectiva diferent de la meva perspectiva. Per altra banda, hi ha una gran dificultat a descobrir la pròpia forma de dir les coses des de la perspectiva de dona, i això avui és tot un repte.
2: La meva comprensió de la política s'ha anat desenvolupant

0: 1938 es produeix l'annexió d'Àustria al Tercer Reich. Ja l'any 1932 el seu pare havia ingressat al Partit Nacional Socialista, un fet que ella mateixa silenciava. Però, sens dubte, això deu haver reforçat la seva vocació de lluitar com a escriptora contra l'ocultació dels crims nazis i la continuïtat menys òbvia d'estructures feixistes a la societat de la postguerra. Es va sentir alhora víctima i culpable. Molt posteriorment, estilitza el record juvenil de l'ocupació d'Àustria per les tropes nazis com a trauma d'iniciació.
1: Hi va haver un cert moment que es va fer miques a la meva infantesa, l'entrada de les tropes de Hitler a Klagenfurt. Va ser una cosa tan terrible que el meu record comença amb aquell dia, degut a un dolor primerenc com potser no tornaria a sentir-lo mai més. Per descomptat que no entenia res d'això en el sentit que ho faria un adult, però aquella tremenda brutalitat palpable, aquella cridòria, els cants i el soroll dels passos compassats. Per primera vegada vaig conèixer la sensació de la por a la mort. A la nostra tranquil·la i pacífica Caríntia hi va arribar tot un exèrcit.
2: Totes dues militen en les paraules, en l'escriptura. A part d'això, Marçal va tenir uns anys d'activitat política en el PSAN, el Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans, on va arribar a formar part de l'executiva. Això vol dir que va escriure al diari Lluita, que va fer mítings, va representar el partit i va arribar a ser cap de llista per Lleida a les eleccions generals de 1979, llavors com a part del BEAN, el Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional. Com ella mateixa explica, no sol fer poemes militants, exceptuant un llarg poema per una marxa l'any 82 contra l'energia nuclear. I aquí coincideix també amb Bachmann. En sentirem dues estrofes, però abans uns apunts que parlen justament del perill nuclear.
3: La necessitat de la lluita ecològica, constatació del fracàs històric d'una civilització dominada per l'home, en base a uns valors històricament associats al sexe masculí i que porta a posar en perill la mateixa supervivència de l'espècie. Aquesta mateixa civilització ha marginat a l'esfera domèstica totes aquelles manifestacions de la sensibilitat i de l'emocionalitat que li eren sobreres. Dones, baixeu, veniu a la dansa de l'herba. Enramem els balcons i preparem la terra. Reguem-la amb pluja i sol, defensem-la amb les dents, perquè hi arreli l'arbre de l'alliberament.
2: Tot i que Ingeborg Bachmann no es va afiliar a cap partit, sí que va seguir críticament l'actualitat. L'any 1958, Bachmann havia firmat un manifest contra l'armament nuclear de l'exèrcit de la República Federal d'Alemanya. Més tard, firmà una protesta contra la guerra del Vietnam i s'oposà públicament a la prescripció dels crims nacionals socialistes. El poema Salt Conduït representa la seva visió pacifista i ecologista. Constitueix el text de l'ària 2 d'una composició del seu amic Hans Werner Enze, Nocturns i àries per soprano i gran orquestra, estrenat el 1957.
0: Freies Geleit. Die Erde will keinen Rauchpilz tragen, kein Geschöpf ausspeien vorm Himmel. Mit Regen und Zornesblitzen abschaffen die unerhörten Stimmen des Verderbens. Die Erde will ein freies Geleit ins All jeden Tag aus der Nacht haben, das noch tausend und ein Morgen wird,

0: von der alten Schönheit jungen Gnaden.
1: La terra no vol portar cap bolet de fum, escopir sota el cel cap criatura, anul·lar amb pluja i llamps de ràbia les veus inaudites de la perdició. La terra vol, cada dia, tenir, des de la nit, un salt conduït a l'univers, a fi que encara mil i un matins emanin de la gràcia jove de l'antiga bellesa.

0: Totes dues parlen de les motivacions radicals i vitals de la seva escriptura.
1: Jo no sé pensar sense escriure. Quan escric, és com si allò que he formulat tingués un cos, com si es trobés fora de mi. Escriure objectiva les coses. Per a mi la poesia té molt a veure amb un intent d'ordenar. La paraula sempre ordena, i jo cerco l'ordre, instaurar-lo. En el meu cas, la poesia ha estat sempre molt lligada a l'experiència vital. Per això, fer poesia és, per mi, una manera d'articular l'experiència, de donar-li forma, de construir-la de tal manera que tingui sentit.
0: Només existeixo quan escric. No sóc res quan no escric. Sóc una desconeguda per a mi mateixa, com una persona fora de mi, quan no escric. I ho vaig voler dir aquí. Estar-se sempre en les paraules, vulguis o no. Estar sempre viva, plena de paraules que s'hi juguen la vida, com si les paraules fossin vives, com si la vida fos paraula.
1: Arriba un punt, però, que tot allò que has anat creant, d'alguna manera es va també fossilitzant, que ja no et serveix per anar més enllà. Fins que arriba un moment, podríem dir, d'una certa crisi. Jo havia de cercar altres vies si volia continuar dient coses, i volia. La poesia que fins llavors m'havia anat servint, de cop no acaba de ser-me útil.
0: Prosa i poesia són totes dues iguals per a mi. Són atacs i expedicions en una mateixa direcció des de diferents bàndols i amb diferents mitjans. Tot el que necessito és deixar d'escriure en el moment adequat per a mi i començar a escriure en un altre lloc. Vaig deixar d'escriure poemes quan vaig començar a sospitar que ara en sabia d'escriure, encara que no sentís l'urgència d'escriure'ls. I no hi haurà més poemes fins que no em convenci que han de ser poemes, i només poemes, tan nous que realment corresponen a tot el que he viscut des de llavors. Escriure sense risc. Aquesta és una pòlissa d'assegurança amb una literatura que no paga.
1: Jo m'ho plantejo des del punt de vista de la necessitat personal d'expressió i de reflexió, d'utilitzar un altre llenguatge, una altra forma de fer literatura. El que noto des de fa temps, però últimament més, és com una necessitat de trencar amb els límits que sento en la meva poesia. He fet alguns contes, són breus. En canvi, la novel·la té unes dimensions que permeten un altre tipus de discurs, una altra forma de fer literatura. Hi ha totes unes possibilitats en la novel·la que per a mi es van obrir a partir de llegir Virginia Woolf i després, més endavant, Juna Barnes, que incorpora un element d'humor i d'ironia, un element una mica càustic, absent en Virginia Woolf.
2: Ingeborg Bachmann va publicar dos poemaris que la van catapultar a la fama: El temps ajornat, 1953, i Invocació de l'ossa major, 1956. La crítica masculina es va mostrar consternada quan la poeta idolatrada va donar preferència als gèneres narratius. Sovint havia de justificar aquest canvi en les entrevistes que li feien.
3: En canvi, Marçal se sorprenia de l'acollida de la novel·la La passió, segons René Vivien, com si abans no hagués publicat ja ben 6 poemaris.

0: Més enllà, abans de tot, les nostres dues autores se senten radicalment compromeses amb la paraula per anar més enllà dels límits, ja sigui en el cas de Marçal, minúscula com un còdol, que però venç el gegant, o lleugera com una ala amb Bachmann per portar els pensaments a terres enyorades. Sempre ha de ser la paraula l'arma de l'escriptora.
1: Enmig de murs d'escòria, de ferralla, una paraula, minúscula potser, i tota rovellada pel rellent de tantes nits mal closes. Una paraula, polida com un còdol per les riuades, colgada per l'oblit sota un bosc de paraules que l'estrafan, que usurpen el seu espai desert, el seu nom insabut. Perquè giri la fona, perquè el front del gegant escupi el seu vell ull que ensotja glaç endins.
2: A l'hora d'escriure, només un esforç té sentit, l'esforç per la llengua.

0: Perquè en tot el que fem, pensem i sentim, de vegades volem arribar als extrems. Es desperta el desig de superar els límits que se'ns marquen. En contrastar l'impossible amb el possible, ampliem les nostres possibilitats. Em sembla important produir aquesta tensió que ens fa créixer. De la mateixa manera que l'escriptor, amb les seves obres, intenta dirigir els altres cap a la veritat, els altres també li fan entendre, amb elogis i crítica, que n'esperen la veritat i que exigeixen que els obri els ulls. De fet, la veritat és exigible als éssers humans.
1: Jo associo el fet d'escriure a anar una mica més enllà del territori que ja tens delimitat, tot un seguit de coses que ja estan dites i a més d'una determinada manera. L'escriptura, en certa manera, almenys l'escriptura que a mi m'interessa i la que intento practicar, és la que trenca una mica aquestes aparents evidències, aquestes experiències ja codificades, el llenguatge més fossilitzat i els aspectes ja fixats, per intentar dir, per tant, alguna cosa més. En aquest sentit, sempre hi ha una transgressió i sempre les transgressions impliquen un cert risc. I són de nou els mots que mosseguen la carn, com els ullals d'un talp, per eixamplar-li els límits del seu paisatge clos.
2: Per parlar des d'una mirada de dona, cal superar els límits del llenguatge convencional. L'experiència femenina no ha tingut expressió en la tradició literària, majoritàriament masculina, diu Marçal. Per parlar com és el cas, doncs, d'aquesta experiència, de maternitat, de l'embaràs, del part, i alhora voler explorar els límits i no renunciar a la veu pròpia, diu que cal forçar al màxim les paraules per disparar la fletxa que farà Diana. Llegirem només dues estrofes d'un llarg poema.
1: T'he engendrat amb dolor, t'he parit amb plaer. Per dir-ho, he d'estrabar l'arc de cada paraula. T'he engendrat amb dolor, t'he parit amb plaer, de fletxa, a trenc de sang.
2: Per què aquestes paraules són tan difícils de dir? Per què aquesta tensió màxima? En aquest poema hem sentit que el jo s'apropia del verb engendrar, tradicionalment associat al masculí. No ha dit concebre. I al costat, parir. Alhora està capgirant el missatge bíblic de Déu a Eva, pariràs amb dolor. Afirmant sí, la dificultat, el dolor de decidir tota sola, però al mateix temps afirmant i de manera inèdita el plaer del part. Feminisme militant.

0: també Bachmann, una generació abans i sense el suport d'un moviment feminista, explora com la dona pot transgredir els límits imposats per una societat patriarcal. En els seus relats, que comença a publicar a partir de 1961, i en el seu gran projecte de prosa Todesarten, Maneres de morir, les protagonistes femenines solen ser víctimes del poder masculí, són silenciades i físicament esborrades, però també manifesten les deformacions que aquest poder els ha produït. El relat Un pas cap a Gomorra tracta d'aquesta ambigüitat. Charlotte, dona casada sense fills, després d'una festa a casa seva, se sent incòmoda amb els intents de seducció de la jove mare. Mig resignada, mig incuriosida, cedeix finalment al festeig insistent de la noia. Però cal remarcar que en cap moment s'està imaginant la relació amb una altra dona en termes igualitaris. Més aviat vol reproduir la relació de poder que existeix entre el seu marit i ella, ocupant ara ella la part dominant.
1: La Charlotte va agafar la mare pels canells.
0: Charlotte packte Mara bei den Handgelenken.
1: Ara la tenia allà on la volia tenir. Va avaluar la seva presa. Era vàlida. Era bona. Havia trobat la seva víctima. Havia arribat al canvi de torn i ara ella prenia possessió del món. Nomenava els seus acompanyants. Establia els drets i els deures. Invalidava les imatges antigues i embastava les primeres imatges noves.
0: Charlotte packte Mara an den Handgelenken. Sie hatte sie jetzt da, wo sie sie hatte haben wollen. Sie schätzte ihre Beute ab und die war brauchbar. War gut. Sie hatte ihr Geschöpf gefunden. Es war Schichtwechsel. Und jetzt konnte sie die Welt übernehmen, ihren Gefährten benennen, die Rechte und Pflichten festsetzen, die alten Bilder ungültig machen und das erste neue entwerfen.
1: Perquè quan s'hagués fet taula rasa de tot el que s'havia dit i s'havia decidit sobre els sexes, seria el món de les imatges el que encara quedaria. Les imatges quedaven quan les paraules igualtat i desigualtat i totes les tentatives d'establir la seva naturalesa i els seus drets ja feia temps que havien esdevingut paraules buides i havien estat substituïdes per noves paraules buides. Jo no he nascut dins de cap imatge, va pensar la Charlotte. Per això estic preparada per a una ruptura. Per això vull una imatge antagonista i vull construir-la jo mateixa. Encara no té nom. Encara no.
0: Denn es war ja die Welt der Bilder, die, wenn alles weggefegt war, was von den Geschlechtern abgesprochen worden war und über sie gesprochen war, noch blieb. Die Bilder blieben, wenn Gleichheit und Ungleichheit und alle Versuche einer Bestimmung ihrer Natur und ihres Rechtsverhältnisses längst leere Worte geworden waren und von neuen leeren Worten abgelöst würden. Ich bin in kein Bild hineingeboren, dachte Charlotte. Darum ist mir nach Abbruch zumute. Darum wünsche ich ein Gegenbild und ich wünsche, es selbst zu errichten. Noch keinen Namen. Noch nicht.
2: En canvi, Marçal, anys després, pot escriure aquest text inspirat en René Vivien.
3: Oh, l'estremiment de la nuca on cremava el meu alè. Oh, l'ombra del borrissol reflectit en els teus llavis. Oh, la bellesa dels llavis iguals en un bes d'amor. El nostre cor és semblant en el nostre si de dona estimada. El nostre cos és idènticament fet. Un mateix destí feixuc ha pesat sobre la nostra ànima. Soc més que teva. Soc tu mateixa. Tradueixo el somriure i l'ombra del teu rostre. La meva dolçor iguala la teva gran dolçor. Miraculosament veig riure la vida. S'expandeix pel moll dels meus ossos la claror de les estrelles. Retorno a l'amor, que transfigura en or les coses que l'envolten, a l'encís del poema, al riure de l'amor.
2: I a la seva poesia, en una de les sextines de Terra de Mai, escriu la plenitud tel·lúrica de la festa de la sal, que és la celebració de l'amor en femení. En potser una picada d'ullet a la festa per celebrar el 8 de març que organitzava justament el bar La Sal. En sentirem les últimes tres estrofes.
3: La festa de la sal. Tu i jo som aire que estalona el foc, som aigua oberta que esmola la terra, som terra espessa que s'allera en l'aire, som foc que imanta en barrels noves l'aigua. Tu i jo, amor, avui som tot el món congriat en la festa de la sal. Som d'aquest món, però encetem un món que endevinem amb els sentits de l'aigua. Ens creixen arbres com si fóssim terra i se'ns arrapen vives flors de sal. Cremem i alhora transformem el foc en energia dolça i embleix l'aire. Som amb el foc al centre de la terra, brullem amb l'aigua i alenem amb l'aire. Fem rodar el món a l'era de la sal.
0: Aquest to gojós era allé a l'experiència i a la literatura d'Ingeborg Bachmann. Ella va conquistar la seva independència professional i personal en una època en què la dona ni tan sols legalment era equiparada a l'home en tots els sentits. Va pagar-ne un preu alt. La seva lluita per l'apoderament de les dones havia de passar pel camí de la denúncia literària del poder patriarcal. Ho va detectar fins i tot en les relacions sentimentals entre home i dona. En fa una crítica corrosiva. Aquest és l'objectiu del cicle Maneres de morir, del qual en vida només va publicar la novel·la experimental Malina. El títol del projecte fa referència a un aforisme del llibre Meti de Bertolt Brecht sobre les maneres de matar, que diu:
1: hi ha diverses maneres de matar. A una persona pots clavar-li un ganivet a la panxa, o retirar-li el pa, o no tenir-ne cura quan està malalta, o entaforar-la en una casa infecta, o fer-la matar treballant, o incitar-la al suïcidi, o fer-la anar a la guerra, etc. Només unes quantes d'aquestes coses són prohibides al nostre estat.
0: Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Suizid treiben, einen in den Krieg führen und so weiter. Nur weniges davon ist in unserem Staat verboten.
4: Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt.
1: M'he preguntat on comença el feixisme. El feixisme no comença amb les primeres bombes llançades. No comença amb el terror sobre el qual es pot escriure als diaris. Comença per la relació entre les persones. El feixisme és l'element primer entre home i dona. En aquesta societat hi ha sempre guerra, no hi ha guerra i pau. Hi ha només la guerra.
4: Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt.
2: I què n'escriu Marçal sobre la guerra? Doncs paradoxalment, o almenys en aparença, un poema que s'intitula Maternitat i que dedica a la seva filla, prenent, negant de fet, un vers de Sílvia Plath, que deia adreçant-se en el seu cas al fill: per ara els teus somriures són moneda fàcil. Marçal, en canvi, escriu:
3: maternitat, a l'heure a contrallei d'un vers de Sílvia Plath. Des del principi no ha estat moneda fàcil el teu riure. Quin pop t'han ofegat l'esclat en el bressol? Les guerres, ja ho sé prou, no són alegres. I potser no he sabut, en terra de ningú, plantar jardins oberts per als teus ulls, ni treva, ni quarters, ni mapes coneguts, ni l'enemic amb rostre. I tu menges, dissolt en el meu pa, la guerra, liquada en els meus ossos i fos a dins la sang que s'agleva en amor difícil cap a tu.
2: Ens podem preguntar quina és la guerra marceliana. És la guerra nostra de cada dia? És la guerra dels diaris? És la guerra que manté Marçal contra el patriarcat? Una guerra que penetra en el cos fins al punt d'ofegar el riure de la filla.
4: Der Krieg wird nicht mehr erklärt, wird nicht mehr, sondern fortgesetzt, sondern fortgesetzt.
1: La guerra es continua.
0: En el conjunt de novel·les i relats de Maneres de morir, Bachmann descriu diverses facetes del feixisme quotidià, a vegades augmentades de manera alegòrica. Un capítol de la novel·la Màlina consisteix en un seguit de malsons on la figura del pare és una alegoria del patriarcat amb màscares diverses, sempre violentes. Semblant a una dansa de la mort, apareix com a pare que assassina les filles, com a marit opressor, director de cine i assassí nazi. En una de les seqüències més terrorífiques s'evoquen les cambres de gas. S'ha d'entendre que un somni barreja elements de la realitat amb temors personals, sempre en un nivell subjectiu.
1: El meu pare arrenca tranquil·lament un primer tub de la paret. Veig un forat rodó per on arriba aire i m'inclino. El meu pare continua avançant, va arrencant un tub rere l'altre i abans que jo pugui fer un crit, ja inhalo el gas, cada cop més gas. Sóc a la cambra de gas. És això, la cambra de gas més gran del món i jo ja estic sola dintre. És impossible resistir-se dins del gas.
0: Mein Vater nimmt ruhig einen ersten Schlauch von der Wand ab. Ich sehe ein rundes Loch, durch das es hereinbläst. Und ehe ich schreien kann, atme ich schon das Gas ein. Immer mehr Gas. Ich bin in der Gaskammer. Das ist sie, die größte Gaskammer der Welt. Und ich bin allein darin. Man wehrt sich nicht im Gas.
2: En una altra visió terrorífica, un dia de desglàs es descobreix el cementiri de les filles assassinades.
1: L'enterramorts ha vingut cap a nosaltres. Vol parlar, però només va llogar els llavis sense veu molta estona i només sento la seva darrera frase. Aquest és el cementiri de les filles assassinades. No ho hauria d'haver dit. I ploro amargament.
0: Der Totengräber ist zu uns getreten. Er will reden, bewegt aber nur stumm die Lippen. Und ich höre erst seinen letzten Satz. Das ist der Friedhof der ermordeten Töchter. Er hätte es nicht sagen dürfen. Und ich weine bitterlich.

0: de les filles assassinades per mà del pare, a la filla que ha assassinat la filla obedient del pare. Marçal escriu ara partint d'una noció d'Adrian Rich que deia que calia assassinar la filla obedient en l'interior de cadascuna de nosaltres, especialment si volem crear alguna cosa. Marçal ha convertit aquesta noció en més complexa i inquietant, però sobretot es responsabilitza de les seves contradiccions.
1: Jo, que he escanyat la filla obedient de tu i l'he enterrat convulsa encara sota el glaç, no sé ofegar la fosca ranera que es marida dòcilment a la teva enllà del mur i ençà. Ella parla per mi, sura damunt de l'aigua immòbil el silenci d'aquella que no sé si sóc. Que el foc empurpri l'hora muda i desclavi llengua i camins, que el dia neixi nu del desglàs.
0: És sorprenent constatar aquesta altra coincidència entre les nostres dues autores, la del motiu del desglàs, cosa que ja va explicar l'any 2008 la poeta Teresa Pasqual durant les segones jornades marcelianes. És cert que totes dues poetes reflexionen sobre el desplaçament al terreny interior de la violència, i concretament de la violència sobre la dona. Marçal, al llarg del poemari Desglàs, elabora la mort del seu pare amb la mirada posada en Sílvia Plath i a través de la imatge del desglàs. Al dolor per la desaparició del pare real s'hi afegeix la reflexió sobre el paper simbòlic del pare en un context patriarcal. La llei del pare pren la paraula i fins i tot el nom a la filla. La mort pot permetre joc nou. Arribem ara al Pare Nostre Marcelià, una reescriptura rebel, pares per bé. Marçal interpel·la el pare, si encara, i no defuig la seva responsabilitat.
1: Pares per bé que em sotges des del cel i em cites en el regne del teu nom. Em petrifica la teva voluntat que es fa a la terra com es fa en el cel. La meva sang de cada dia s'escola enllà de tu en el dia d'avui, però no sé desfer-me de les velles culpes i m'emmirallo en els més secs d'autors i em deixo caure en la temptació de perseguir-te en l'ombra del meu mal.

0: Queda una tasca per complir. Esforçar-se per trobar, a partir del llenguatge mediocre, aquell llenguatge únic que encara no ha imperat mai, però que regeix els nostres pressentiments i que imitem.
1: El silenci és necessari. Tinc la sensació que el món existeix com una proliferació de paraules, i aquí repesco la idea de Joan Maragall sobre la paraula viva i la paraula vana. Potser no en el mateix sentit que parlava el poeta, però sí que considero que és important que les paraules hagin tingut temps de reposar una mica, que s'hagin posat una mica a prova. I el silenci crec que és necessari.
2: Això mateix expressa Bachmann en el seu poema Vosaltres paraules, dedicat a la venerada poeta Nelly Sachs, Premi Nobel de 1966. La poesia de Nelly Sachs fa l'esforç dolorós de recordar el patiment del poble jueu. Segons ella, era la mort qui li ensenyava a trobar les paraules adequades. La mort no coneix paraules vanes.
0: Vaig escriure Vosaltres paraules després de no haver-me atrevit a escriure poemes durant 5 anys. No volia escriure'n més. No tinc res contra els poemes, però imagini's que de cop és possible tenir tot en contra. En contra cada metàfora, en contra cada sonoritat, en contra l'obligació d'ajuntar paraules, en contra aquesta aparença absolutament feliç de paraules i imatges.
2: Aquest comentari enllaça directament amb el poema Prou delicatessen.
0: Vosaltres, paraules.
2: Ihr Worte, für Nelly Sachs, die Freundin, die Dichterin, in Verehrung. Ihr Worte, auf, mir nach, und sind wir auch schon weiter, zu weit gegangen, geht's noch einmal, weiter, zu keinem Ende geht's.
0: Vosaltres, paraules, amunt, seguiu-me, i encara que hàgim anat ja més lluny, massa lluny, encara es va més lluny, es va a cap final.
2: Es hält nicht auf.
0: No s'aclareix.
2: Das Wort wird doch nur andere Worte nach sich ziehen, Satz den Satz. So möchte Welt endgültig sich aufdrängen, schon gesagt sein. Sagt sie nicht.
0: La paraula, però, sols arrossegarà darrere d'ella altres paraules. La frase, una altra frase. Així voldria el món definitivament imposar-se. Està ja dit. No el digueu.
2: Worte, mir nach, das nicht endgültig wird, nicht diese Wortbegier und Spruch auf Widerspruch.
0: Paraules, seguiu-me, perquè no sigui definitiu. No aquesta avidesa de la paraula, ni aquest dir i contradir.
2: Lasst eine Weile jetzt keins der Gefühle sprechen, den Muskelherz sich anders üben.
0: Ara, durant una estona, no deixeu que parli cap dels sentiments, que el múscul cor s'exerciti d'una altra manera.
2: Lasst, sag ich, lasst.
0: Deixeu, dic jo, deixeu.
2: Und nur nicht dies, das Bild im Staub gespinst, leeres Geroll von Silben, Sterbenswörter.
0: No això, la imatge a la teranyina de pols, soroll buit de síl·labes, ni una sola paraula.
2: Kein Sterbenswort, ihr Worte.
0: Ni una paraula, vosaltres, paraules.
1: La literatura és reanomenar. Serem a mesura que reanomenem. Eixamplem els límits.

0: Aquest poema de Bachmann dedicat a Nell Isaacs ens ha fet de pont per anar a un altre poema de Maria Mercè Marçal, escrit ara sobre el canemàs d'Akhmàtova. Aquest és un altre punt de trobada de les nostres dues autores. Marçal escriu sobre la dona de Lot, recuperant així un seu vell interès sobre les dones de... aquelles que no tenen ni tan sols un nom propi, només la relació amb un home. És al mateix temps un poema sobre l'exili, sobre no voler renunciar a l'experiència viscuda, sobre la pàtria o la màtria. Un poema gresol de moltes coses. En llegirem ara només la segona part.
1: La dona de Lot, sobre un vell tema reprès per Anna Akhmàtova. Endins d'endins, clavada a terra, seca com la llavor, creix una veu i es fa rel en l'entranya de la dona.
0: No és massa tard encara, encara pots mirar.
1: Mira enrere, cap veu no coneix el teu nom, i el teu cos allà resta, ebri de pluja i sol. Sotmès arreu on vagis a llei d'estrangeria, ombra seràs des d'ara, desposseïda arreu, perquè només tens pàtria allò que ja has viscut.
0: Un esguard, i aglavats per un dolor mortal, els seus ulls ja no poden, de sobte, mirar més.
1: La rígida camisa de força de la sal bloqueja la follia. La pantalla és en blanc. A l'alba reverbera la història sense història. El gest es perpetua, gegantí i resplendent, i en la duresa mineral impresa fulgura la pregunta, sense veu.
0: Quin era el nom de la dona de Lot, la qui donà la vida només per un esguard? El desembre de 1964, també Ingeborg Bachmann dedica un poema a Anna Akhmàtova, l'admirada poeta russa, titulat En veritat. És un altre poema sobre l'obligació ètica de comprometre's amb les paraules verdaderes, tot arriscant censura i represàlies, com va ser el cas d'Anna Akhmàtova i el seu fill. Bachmann va recitar el poema en públic quan Akhmàtova, als 75 anys i 2 anys abans de morir, va ser guardonada a Sicília amb el Premi de Poesia Internacional Etna Taormina.
2: Wahrlich.
3: En veritat.
2: Für Anna Akhmàtova. Wem es ein Wort nie verschlagen hat, und ich sage es euch, wer bloß sich zu helfen weiß und mit den Worten, dem ist nicht zu helfen, über den kurzen Weg nicht und nicht über den langen. Einen einzigen Satz haltbar zu machen, auszuhalten in dem Bimbam von Worten. Es schreibt diesen Satz keiner, der nicht unterschreibt.
3: A qui mai no s'hagi quedat sense paraula, i jo us ho dic, qui sol sàpiga ajudar-se a ell mateix i amb les paraules. Aquest no se'l pot ajudar, ni pel camí curt ni pel llarg. Fer resistent una única frase, aguantar en el ding-dong de les paraules. No escriu aquesta frase ningú que no la signa.
1: Ingeborg Bachmann individua l'únic llenguatge autèntic en la tensió de la paraula enfront de l'esfera de l'indicible, de la tenebra, de l'ombra.

0: Volem tancar aquest recital amb dos poemes que, en certa manera, expressen el desig de totes dues autores de superar els límits en el llenguatge i en la vida. El poema Bohèmia està vora mar d'Ingeborg Bachmann va néixer l'any 1964, després d'una greu malaltia nerviosa. L'escriu arran d'un viatge a Praga. A la capital de Bohèmia, Bachmann va experimentar la sensació d'haver mentalment tornat a casa seva. En el poema, Bohèmia és el país de tots els artistes bohemis i viatgers errants que no tenen país. És un país on és possible confinar amb les paraules, on és possible enfonsar-se per trobar-se. Tothom sap que la Bohèmia geogràfica està lluny del mar. Va ser Shakespeare qui en el seu drama Winter's Tale va atribuir el mar a un país anomenat Bohèmia.
1: Böhmen liegt am Meer.
2: Bohèmia està vora mar.
3: Sind hier Ortshäuser grün, tret ich noch in ein Haus. Sind hier die Brücken heil, geh ich auf gutem Grund. Ist Liebesmüh in alle Zeit verloren, verlier ich sie hier gern. Bin ich's nicht, ist es einer, der ist so gut wie ich.
2: Si aquí les cases són verdes, entro encara en una casa. Si aquí els ponts estan sencers, camino sobre un bon fons. Si tot treball d'amor és sempre temps perdut, m'agrada perdre'l aquí. Si no sóc jo, és algú tan bo com jo.
3: Grenzt hier ein Wort an mich, so lass ich's grenzen. Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land. Bin ich's, so ist's ein jeder, der ist so viel wie ich. Ich will nichts mehr für mich, ich will zugrunde gehen.
2: Si aquí una paraula confina amb mi, la deixo que confini. Si Bohèmia està encara vora mar, torno a creure'm als mars. I si crec encara en el mar, tinc l'esperança de terra. Si sóc jo, ho és qualsevol que sigui tant com jo. No vull res per a mi. Vull enfonsar-me.
3: Zugrund, das heißt zum Meer. Dort find ich Böhmen wieder. Zugrund gerichtet wach ich ruhig auf. Von Grund auf weiß ich jetzt. Und ich bin unverloren.
2: Al fons vol dir cap al mar. Allà tornaré a trobar Bohèmia. Tocat al fons, em desperto tranquil·la. A fons, sé ara, i no estic perduda.
3: Kommt her, ihr Böhmen, alle, Seefahrer, Hafenhuren und Schiffe, unverankert. Wollt ihr nicht böhmisch sein, Illyrer, Veroneser und Venezianer alle? Spielt die Komödien, die Lachen machen. Und die zum Weinen sind, und irrt euch hundertmal, wie ich mich irrte und Proben nie bestand. Doch hab ich sie bestanden, ein um das andere Mal. Wie Böhmen sie bestand, und eines schönen Tags zum Meer begnadigt wurde und jetzt am Wasser liegt.
2: Veniu vosaltres, bohemis tots, navegants, bagasses de port i vaixells no fondejats. Vosaltres, els il·liris, veronesos i tots els venecians, no voleu ser bohemis? Representeu les comèdies que fan riure i les que fan plorar. I equivoqueu-vos 100 voltes, com jo em vaig equivocar i mai vaig passar les proves. Però les vaig passar, una volta i una altra. Com Bohèmia les va passar, i un bon dia, com a perdó, va rebre el mar i ara està vora l'aigua.
3: Ich grenz noch an ein Wort und an ein anderes Land. Ich grenz, wie wenig auch, an alles immer mehr. Ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält, begabt nur noch vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl zu sehen.
2: Jo confino encara amb una paraula i amb un altre país. Jo confino, encara que poc, amb tot, cada volta més. Un bohemi, un vagabund, que no res té, a qui res no reté, capaç tan sols de veure, des del mar controvertit, la terra que he triat.

0: I Marçal havia escrit als anys 80 la seva utopia poètica amb arrels amoroses i el cos.
1: D'Àrtemis a Diana. Uns ulls nous se m'obrien de sota les parpelles. Adrien Rich. No pas als déus ni a cap fat demano uns altres ulls, sota parpelles noves, per mirar-te i que em miris. És a tu i a mi a qui convoco i a qui repto. Uns altres ulls que escandallin el pou de l'aigua i de la set, que interroguin la sal i aprenguin a llegir l'alfabet viu, indexifrat, hermètic del mirall. Uns altres ulls que esbatanin la mar.
0: Als ulls demano unes altres paraules per dir-nos quan hàgim trencat les velles i escampat els bocins en solcs d'oblit. Ferments només. Adob per a la terra. Caldrà pastar-les amb les nostres mans, noves paraules que eixamplin l'espai.
2: A les paraules demano camins que ens ascenderin les noves petjades. Uns altres llavis que deixin carmí en els vidres extrems de vells miratges. Noves mans, llengua nova, nous sentits. Uns nous camins excavats sang a sang.
3: Als nous camins demano una altra sang que els recorri exaltada, nua, nova, que enviolenti els límits i els avencs. Que forci cledes i tancats, que ens dugui resclosa enllà, tenint el calendari d'una altra festa, sense déus ni fat. Una sang nova dins de venes noves.
4: És a la sang que demano uns ulls nous.
1: A la cruïlla,
5: a la cruïlla,
1: ossos,
5: a la cruïlla,
1: esculls de l'alba, la paraula,
5: esculls de l'alba,
1: a la cruïlla,
5: a l'alba,
1: ossos, esculls de l'alba, la paraula,
5: ossos,
1: a la cruïlla,
5: a la cruïlla,
1: ossos, esculls de l'alba, la paraula.
3: Das Wort.
6: Prou delicatessen, una producció de Niemandsland Radio Art. A contrabanda FM 91.4, Barcelona, 2026.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes

I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen pues, diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

You. Perquè els reis són els pares, ei, si et canses de TV3, escolta les majares, ei, aquí amb les paraules paràboles, ei, ei, per la que et burles, yau, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes, ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs, ei.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Coffee.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: Take that, you rats!
1: Però què fa que a la Roca estiguin més a l'edat de pedra que ningú, tio? És al·lucinant. Vull dir, tu te'n vas a Pruit i la gent no està... Mare de Déu, tio, és que està a 10 quilòmetres de Granollers, tio. No hi ha cap raó perquè no hi arribi el Progrés, i el Progrés no gens menys es nega a arribar, tio. A veure, que potser és que la Roca ja va arribar a un estat òptim del desenvolupament humà i la mare natura va decidir parar-ho allà.

0: Puta, quina calor, nen.
1: Quina calor, tio. No, el que passa és amb la calor. Jo et diré, la gent diu, posem aires acondicionats a tot arreu. Al vàter, al no sé on, a l'habitació de les palles, a l'habitació de les escombres, a l'habitació de no sé què. No, no, el que s'ha de fer és parar la indústria, parar els avions, parar els creuers i què més? I parar el futbol.
0: I l'AP7.
1: I parar el puto futbol.
0: No me'l toquis, el futbol.
1: Parar els avions, els barcos
0: i les indústries.
1: Parar la indústria, tio. Ara sí que ens hi va la vida. O la indústria o la vida. Què voleu viure? Doncs parem l'indústria. Voleu indústria? Morirem fregits com pollastres. Ja està. Bueno. És això. La gent diu, oh sí, oh, digue'm un català, digue'm un xinès, oh, els moros, els paquistanesos, els que porten els calçotets amb la bandera d'Extremadura. Merdes! El tema és aquest. És el tema que no volen que sapigueu. Pues, màxim un català, us ho diem.
0: Us ho ha dit.
1: Vinga!
0: Bueno, pues...
1: Bona tarda a tothom!
0: Bona tarda.
1: Qui tenim?
0: Bueno, la principal de la Bisbal. Tenim la copla més important de Catalunya.
1: Pues sí, que a més porten tocant des del 2003...
0: 10, ha dit.
1: Bueno, què més dona? Ens ha dit que, tira, tu tira, tira llarg.
0: No diuen res. Bueno, tenim aquí a la copa.
1: Què passa aquí?
0: Què us expliqueu?
1: Bonito, xuba.
0: Què?
1: Pitu.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda, què?
3: S'ha de despullar la gent.
4: Molt bé.
1: Això també és un altre tema.
0: Fem el programa.
1: Digue-ho.
3: Sí, no, que despullar-se és el que toca. Puta indústria i despullar-se.
1: Puta indústria i despullar-se. Puta indústria i despullar-se. No, és veritat, però quanta gent d'aquí va despullar... Vull dir, jo dic, em compro una casa i et compres una casa i vas vestit dintre casa teva? I com ho saps que és casa teva si vas vestit?
2: T'ho han fet creure, t'ho han fet creure.
1: Quin és el... Quin és el
3: d'allò?
1: Quina cosa fas a casa teva que no puguis fer enlloc?
2: Ara que som hippies des de fa una setmana hem descobert la veritat.
1: Per què sou hippies?
2: Bueno, perquè vam anar al convent de Pontós a un acte...
3: Una jornada.
0: Una jornada...
4: Polipoètic.
2: Tancament de la primavera i vam tenir una revelació.
0: Però la vau tancar.
2: La vam tancar i vam inaugurar l'estiu.
0: Ja no tornarà mai més aquesta primavera.
2: No. Segur que no.
3: Ha estat l'increïble viatge iniciàtic de la cobla, això.
2: Sí, 16 anys després.
4: Sí, abans ho dèiem.
1: Ha sigut la, final... la vostra ensenyances de Don Joan, d'en Castanyeda?
4: Podríem dir que...
2: Bueno, més aviat de Josep Puntí.
1: De la Castanyera. No, les ensenyances de Don Joan de la Castanyera.
4: És el que dèiem abans, al final, generalment, les trajectòries vitals o dels grups i tal, el pic és el mig, no? Puges, arribes al pic i després vas baixar. Nosaltres no, nosaltres el pic l'hem fet al final. Al final, a la pròrroga. Els penaltis.
3: Nosaltres érem morts ja.
1: Però un moment, encara no saps.
2: Comptant que això sigui el final,
1: clar. Igual us queda més historial. No teniu més historial per davant que per darrere.
4: Pot ser una resurrecció que no ens esperàvem.
1: Jo sí que tinc més historial ja per darrere que davant. Però vosaltres...
5: Bueno, el cas és que portàvem diversos anys sense tocar i tal. I
0: el peron per què va ser?
5: Perquè estàvem fins als collons.
3: No, ens odiàvem, és com aquells grups, no? Que són
5: sopa de cabra, famosos, sopa de cabra.
2: No? Mai hem tingut compromís i al final la cosa va fer un clic i es va...
4: Bueno, va ser
1: passa molt als grups, que hi ha, que hi són sense ganes i es pensen que el grup funciona perquè
2: sí, per inèrcia.
1: Sí, amb les poques ganes.
5: Però ens funcionava.
1: Amb les poques ganes que ells posen, es pensen que el grup funciona per això. I ens hi ha dos pringats allà, dos papagaios que estan allà corrent com fills de puta. Exacte. I el grup funciona per ells, però ells diuen, oh, mira, xim, xim, pum, pit, xim, pim, pum.
5: Bueno, el cas és que
4: moltes vegades els grups s'acaben perquè el públic s'avorreix de sentir-los, no?
1: De sentir-los discutir.
4: En el nostre cas, també. En el nostre cas vam ser nosaltres que ens vam avorrir de nosaltres mateixos. El grup tirava perquè a la gent li agradava,
1: no?
4: Però
1: sí, el públic no deia res.
4: Estaven fins als collons, no deien res.
1: El públic no es manifestava.
4: Si no es manifestava és que estaven conformes.
0: Amb estaven a gust.
4: Sí.
3: En canvi, nosaltres no.
0: Era una relació matrimonial d'aquestes llargues.
4: Exacte, però, que vas fer.
5: Sí. Exacte. Llavors, el cas és que fa poc, vull dir, vam dir, hòstia, fem alguna cosa, anem a fer alguna cosa i tal. Bueno, fer alguna cosa que era fer el mateix de sempre, no? El cas és que la penya de Trinitat Nova, també amics d'aquesta casa,
1: sí,
0: van estar aquí fa poc,
5: ens van dir...
1: Popoi!
5: Ens van dir... Nosaltres és Oi Pop, vale?
1: Vosaltres sou hip hop i ells sí. Pop oi. El cas és que no, us havíeu de trobar.
5: El cas és que, bueno,
3: nosaltres
5: ja...
3: no tenim res d'oi, perdona que et digui. Bueno. Som esquins, però no hem fet oi en la vida. Però ho he d'aclarir.
5: El cas és que abans van dir, hòstia, tenim un concert a Barcelona i tal, hauríeu de venir a tocar i tal, i bueno, pues... vam anar-hi a tocar. Vam anar a tocar a la Sala Vol i tal, amb aquests de Trau i tal, i Trinitat...
1: Ah, vale, perquè vau fer, la, vau fer la, a la Sala Vol, vau fer també sí, una mena de Gelarre Neoskin, no?
5: No, bueno...
3: va ser una exaltació...
1: Neoskin o Neohead?
3: Va ser com una mena d'exaltació de la Lioli.
2: Bueno, el cas és que aquest concert va venir després de, no sé, poder 5 o 6 anys sense tocar...
3: Pel sí. Cap baix. Més.
1: El tema és que però, nosaltres... qui us va convèncer?
4: La cosa és,
1: la cosa no, és que... Sí,
4: d'entrada nosaltres ens vam reunir per fer uns quants assajos per preparar...
1: Ja
4: per preparar per preparar un concert
2: bueno, sí, també,
4: que és un homenatge a un amic nostre que ens va deixar l'any 2015.
2: Correcte.
4: I a Hallett, en Pau Descansi, i llavors, d'això fa 10 anys, i llavors es volia tornar a convocar un concert d'homenatge que ja es va fer en el seu dia, en el seu moment, més o menys amb els mateixos grups, que eren tots amics seus. I llavors, òbviament, doncs estàvem convocats i vam començar-nos-ho a preparar. Què passa? Que coses de la vida, aquest concert...
1: Corren rumors.
4: Aquest concert que s'havia de fer la tardor passada o l'hivern passat es va anar posposant per dificultats d'organització, encara no s'ha fet, i entremig ens han sortit altres coses. I una de les quals va ser aquesta proposta de Trinitat Nova, que és com allò de una proposta que no podràs rechaçar, saps?
3: No es pot... No es pot.
4: I gràcies a ell doncs ens hem engrescat de fer uns quants bolos que ens han anat bé i estem contents.
1: Està molt bé, home...
0: Sí, que no pari, que no pari.
5: Llavors el cas d'això de Pontós i tal és que el dia de la Sala Vol, doncs entre el públic hi havia penya d'allà de Pontós, entre els quals la Maria aquesta, hi havia un fill del Pau Riba també, que
3: en Lluís, una abraçada aquí tots dos.
1: De Carpa Negra, que toca, em sembla que és el baterista de Carpa Negra, han de venir a la casa aquesta.
5: I llavors ens van dir, hòstia, aquesta penya, els hi van dir els de Trinitat Nova, que són més amics i tal, hòstia, aquesta penya tenen que venir a Pontós i tal, i nosaltres, hòstia, vam veure allò i vam dir, és que no podem, no podem.
1: Escolta, molta gent que està al costat escoltant el transistor deu pensar... Però què és aquesta veu constantinoromerada? Què és aquesta veu amb aquestes glàndules sudorípares masculines tan neotrincaires? Pues sí senyor, us ho heu endevinat, és el segon vocal dels Cabrians.
5: Sí senyor.
1: Aquí el teniu, en Xubi Xubi.
5: Aquest sóc jo.
1: El segon, home, bueno, de broma.
3: Bueno, el segon.
1: El segon, el primer, bueno,
3: no?
1: Què més dona, Jaume primer que Jaume segon? Exacte. Tots portaven casco, tots anaven amb casco de moto.
3: Feien el mateix.
1: Feien el mateix, tio.
0: Bueno, ja que la gent, hi ha molta gent que escolta aquest programa que potser no us ha escoltat mai.
3: Segurament.
1: Aquí?
2: Seguríssimament.
1: Doncs va, anem a matar algú.
0: Aneu a tocar la primera
1: aquí mataríeu primer de tot.
0: A qui mataríeu primer del vostre poble?
4: Primer l'alcalde.
1: Ei!
4: Però entre l'alcalde i el mossèn possiblement hi hauria una mica de... Vinga, va. Aquí matem, va, encara un creu. Encara un creu, treu
3: la
4: moneda.
0: Hi ha algun poble de Catalunya que el mossèn sigui l'alcalde?
1: Ah, hòstia.
0: Es poden presentar.
1: Segur que quan en Franco n'hi havia diversos.
4: Ara s'estan obrint moltes preguntes.
0: S'estan obrint preguntes, eh? O sigui, hi ha algun mossèn que sigui regidor o alcalde o president?
1: Si algú té resposta... Venia de les misses,
0: sí,
1: de les misses negres.
0: D'on te'n penses que ve el Junqueras?
1: Els cristians, és veritat. El cristianisme són una secta bastant narcodestructiva.
0: És que a més està casat amb una noia d'aquí a la Roca.
1: També molt missaire.
0: De missa totalment, el seu pare, o sigui, el sogre del Junqueras li deien el fraret.
5: Hòstia,
0: aquí t'ho dic tu.
4: Ara aquí s'està descobrint.
0: On es va conèixer en Junqueras amb la...
1: Que sembla nom d'ocell. Dius, oh, he vist un fraret.
0: Amb algunes trobades joves cristianes d'aquestes.
5: Bueno, pues per en Junqueras i tota la penya matarem el mossèn.
1: Gas!

0: Això és un estribillo que s'enganxa...
1: Molt bé, a més, bé.
2: És de dos temps.
3: La mainada la canten.
0: Sí, però com que l'estribillo el talles, la primera vegada que el fas diu matarem el mossèn. Això enganya una mica, eh?
3: Sí, bueno, es tracta d'enganyar, també.
0: Sí, no,
3: però és que els mossens enganyen molt, també. Home, sí, llavors es tracta de pagar-los
0: si,
3: amb la mateixa
0: si
3: moneda.
0: Si li mires a sota la sotana, ah, i té dos nanos amagats. Ai,
2: el mossèn està escoltant, matarem, aquí matarem.
3: Sí, sí, de vegades obre, aixeques, una, aixeques una sotana i n'hi ha 25 jugant al Twister, allà.
2: Twister Sister.
0: El teu poble encara va amb sotana pel carrer, no?
3: No, no, ja no, ja no, aquest el van fer fora. Bueno, és que aquesta és bona. Bueno, aquesta cançó va estar una mica inspirada per un fet que es va produir al meu poble. El poble es diu Cabra del Camp, és un poble molt bonic, amb gent molt bona, gent no tan bona també. Bueno, l'altre dia van...
0: Hi ha convergents o no hi ha convergents?
3: Sí, però imagina't, aquests són els bons. No, l'altre dia van fotre una batuda i van 300 policies, es van desplegar i tal, narcotràfic, van de... Però bueno, això no és el més gros que ha passat. El més gros que ha passat és que el mossèn es dedicava a tocar la canalla.
0: Ah, sí?
3: I llavors això ens va indignar molt i vam decidir parir aquest tema.
0: Que parlo.
3: I això, curiosament, ens va apropar als Pets i al Joan Reig, que és una cosa que no haguéssim esperat mai, no?
2: Ah, perquè...
3: Perquè aquest tio era parent seu...
0: El mossèn?
3: I després, sí, era el seu cosí. I al cap d'uns anys vam veure, a través d'una cançó que vam fer, parida per en Joan Reig, explicant una història autobiogràfica, que ell havia estat víctima d'abusos.
2: D'ell, seu cosí.
3: Els abusos els feia el capellà de Constantí i el pupil del capellà, que era el seu cosí, ocultava la situació i els deia als nanos que no era per tant.
4: Quina colla.
3: I llavors això va ser una mica un emmirallament que va ser, hòstia, com... quina trajectòria de merda aquesta penya.
0: Però quins depravats, no?
3: Sí,
0: tots els putos capellanots, la mare que els va.
5: Home, tant salivat i tanta història.
0: Hòstia, sí, sí.
5: Tant salivat, clar, és que van salivant.
3: És que van salivant molt.
5: Els cau molta la saliva, tio.
3: Sí, sí. Un lloc l'han de fotre, no? També tanta saliva.
5: Clar, tanta saliva, tio, dius, hòstia.
6: No ha sortit res de bo del llibre de merda aquell de la Billy. Tret del nom del meu fill.
3: Bueno,
5: és veritat,
3: Enoch i Elias, vestits de sac.
5: Enoch és Enoch. Saps una cançó de Chumbawamba que diu Enoch is Enoch, que vol dir ja n'hi ha prou.
6: Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou.
5: Enoch is Enoch! Li dius al teu fill quan allò?
6: Totalment, sí, sí.
5: Molt bé,
6: ja n'hi ha prou.
5: Què més?
0: No sé, hem parlat de concert.
5: El dels Pets, què?
0: En teniu
5: algun més? Però va venir dels Pets a protestar o alguna
3: cosa? Encara no l'hem vist per dir-li, però el dia de... Curiosament...
0: Però si fan allò de... Aquest potser hi va, que és mig mot. El que fan allà Constantí,
3: sí, tio, però...
0: el plec modernista, sí. No hi has anat mai?
3: El megaplec modernista.
0: Jo cada any sempre penso, hi baixaràs? Perquè en l'amiga...
5: Jo crec que les fotos posen gent en Photoshop.
0: No, perquè els tres que organitzen
4: són...
0: No.
5: Envia. Sí. Tenia la IA abans de que...
0: No, més doncs... menys organitza aquest, el bateria dels Pets, sí, germana, l'Àngel de
5: Guimarà, l'Àngel Guimarà.
0: I el Santi de València. I cada any m'ho diuen, el Santi i l'Àngel. Va, baixa un club, i em fotria gràcia anar allà a fer unes balleruques.
5: Ja, però has de baixar amb moto.
0: No, hi ha que van amb moto,
5: has de baixar amb Vespino.
3: N'hi ha qui va a peu, hi ha qui va amb ruc.
0: Sí.
3: Tothom és lliure de desplaçar-se com bonament pugui, no?
0: Sí,
3: sí. Bueno, el cas és que no hem
5: pogut,
3: no hem pogut transmetre mai aquesta història al Joan Reig, explicar-li de primera mà. Però de segona mà sí, perquè el dia del concert de la Vol, que tocaven els Trau, hi ha aquest tio, en Vidal,
0: sí,
3: que havia tocat amb els Pets.
0: Toca, no? De tant.
3: I llavors ens van dir, no sé què, tal, la cobla, ja, mossèn i tal. I vaig, ah, per cert! I li vam explicar la història. Clar, el tio evidentment va flipar. Va ser un moment divertit.
5: Molt bé, tio. Ràdio Bemba. Què més?
6: Què més?
4: Què més?
5: Anem a sentir una altra cançó, o què?
0: No, us vull fer una altra pregunta. Això que parlàvem ara dels concerts, teniu algun concert a la vista ara mateix?
4: Teniu algun concert a la
6: vista? El 10 d'octubre.
3: Sí, hi ha aquest concert.
6: 10 d'octubre, que és l'homenatge a en Hallett, el nostre amic.
0: I on t'ho feu?
6: A la Descomunal.
0: A la Desco.
6: Sí.
5: Quins grups més tocaran? Qui més toquem?
4: Hòstia, no tinc ni idea, tio.
6: Crec que els Demencials.
3: Sí.
6: Demencials,
5: que teniu un compartit, no?
6: Sí, que està...
3: Fuego Sucio.
6: La millor, però...
3: Fuego Sucio, que l'altre dia em vaig trobar el Vito i m'ho va dir.
6: Fuego Sucio, Mítics de Sant Andreu.
5: Quins?
3: Fuego Sucio.
6: Fuego Sucio.
5: Ah, vale.
3: O també, també.
6: Sí.
5: Es comenta...
3: Tenen una versió de Radio Futura, vull dir que bé. Però en plan clau oi.
6: I el Loquillo, també.
3: Ah, també?
5: No? Els Corflex feien una de Ràdio Futura.
3: Veus?
5: Es comenta Guinness Boys, també. Però no
4: Guinness Boys.
3: Guinness Boys.
5: Com collons ho reunirem, això?
3: És que aquí hi ha un... A veure, és que això no s'ha dit, això.
5: És que això és
3: aquí hi ha un membre de Guinness Boys. Clar, en Pitu, el nostre bateria,
7: grup,
3: és el bateria
7: extingit de fa molts anys, que bueno, que va marcar una època, segons diuen, però, hòstia, és que ara posar-se a parlar això potser és...
6: Ei, ja veus per què comença de parlar?
0: Per estem aquí, per...
7: No, collons, perquè preguntar quins grups tocaran, doncs bueno, doncs...
0: Guinness Boys.
6: Guinness Boys.
0: Sí, expliquen coses de Guinness Boys.
5: Però són molts o què? Què passa?
8: Guinness Boys, no, t'imagines? Allà on les bombes i tal.
7: No,
1: som en el bon.
7: Érem cinc, però clar, vam plegar el 2009. I les trajectòries... Pues...
0: Hi ha algú gravat que es pugui escoltar?
7: Sí, hi ha un, vam gravar un disco i tot.
0: Vau gravar un disco?
7: Sí.
5: Però ara ja faríeu bacalau, que però... si us ajuntéssim.
7: Bueno,
9: com es diu el disco?
7: El pacte.
3: El pacte.
0: És en vinil, CD, vinil, CD?
7: CD.
0: CD.
7: Sí.
3: I el nou grup que tens, Pitu, tocarà o no?
7: Massa Mare.
3: Massa Mare.
5: És que... Massa Mare també és un grup, oi?
3: No, ell té un altre grup, a part de nosaltres.
7: Massa Mare és un grup de nova fornada. No, no, en sèrio.
0: I què feu?
7: Bueno, ho pongo un coi. Sí.
0: Vale.
7: Però Massa Mare. Vam començar fa un any i mig.
3: Què feu, Pitu?
7: De Santa Coloma de Farners. Domènem Guinness Boys.
5: Moltes filles opinen que tenen massa mare, perquè
3: sí, sí, mare sí, és molt... Ui, és feixuga.
6: En el seu cas, jo crec que és massa poca mare. Però,
7: sí.
5: No, també hi ha gent que té massa poca mare, però bueno.
7: Bueno, això venia a col·lació...
5: Els nens els hi passa. Molts d'aquests ultrafeixistes són gent que no s'han sentit estimats per la seva mare.
3: Això és veritat.
5: Què més?
0: No, estava explicant-hi una cosa.
7: No, doncs pues això venia el que preguntàveu de quins grups tocaran. Però, bueno, i a part de...
8: 10 d'octubre.
6: Demencials.
7: A part d'aquests, doncs...
0: Pues...
5: Un moment, concurs de la setmana. Com es diu? Demencials o Demencials?
3: Qui ho sàpiga que truqui a...
7: O Demencials.
5: Però un moment, però no pot ser del grup. No pot ser del
6: grup. No pot ser, no pot trucar en
0: no,
6: Pol.
0: No, cadascú li deu dir a la seva manera. Jo dic Demencials,
5: no, però
0: en català.
8: Home, som catalans o no?
6: A veure, és el que deia.
5: Si fos Demencials, vam té.
6: Clar, és Demencials.
5: Si ho pronuncies en anglès, vam té.
0: Ah. No ho sé, ja no domino tant.
5: Bueno, clar,
0: ja bueno, és
6: que... Bueno, que ho diguin ells.
8: En té o no en té?
5: Ha anat a l'Oxford.
7: En anglès s'escriu
8: Demencials. Ah, sí?
5: Sí. No,
6: que ho diguin ells.
0: Els quatre caps que van estar aquí,
8: sí.
5: Com es
0: hi ha gent que els diu Furcaps.
8: Ho fan bé, aquests, no?
5: Furcaps.
3: Home, tants caps, tants barrets,
8: és el
3: barrets,
8: qui és
3: no?
8: I algú conegut, no?
5: Demencials. Demencials. L'Aleix, l'Aleix.
8: És
6: com el Forest Kings, no? Que és un joc de paraules, en realitat.
5: Sintermans, el de Xerrameki i Tiquismiquis.
8: Ah, bueno, sí, sí.
5: Aquell gran d'Alias, sí, sí. També. Com es diu?
0: Que resulta
8: en Serrats.
0: En Marc Serrats.
5: Marc Serrats.
0: Que resulta que...
5: Marc Serrats es diu?
8: Com aquell que fa
6: sí.
8: Bromes.
6: Sí, sí, aquell és bo.
0: Sí, sí, sí, sí, igual.
3: Fot una mica de mandra.
0: A més, el bo que té, que com va venir aquí, ens vam enterar que la seva mare viu aquí a la Roca.
8: Ah, sí?
0: I la seva estieta...
5: Massa mare.
0: És parenta de l'Eva Bertran.
8: Ell viu a Sant Joan de les Abadesses. De fet, ha vingut a fer algun concert amb els Cabrians i tal. I és un tio que no ho sembla, però té... Més història de la
5: Cabrians. Toca la guitarra amb els Cabrians.
8: Va venir un dia a Castelló.
5: Què dieu, Cabrians o Cabrians?
8: Cabrians.
3: O Cabrians, Cabrians.
5: Cabrians.
3: Demencials i Cabrians.
5: Cabrians. Quan tocareu Cabrians? Ah, vau intentar-ho, eh?
8: O què?
5: Tocar Cabrians.
8: Sí, bueno, no sé qui ha dit que tenia algun parent treballant a les presons.
0: Jo, el meu cunyat és el tècnic d'estudi.
5: I no us han deixat mai tocar Cabrians?
8: No, no, no.
6: No ho heu provat.
7: Un rotllo
5: de Johnny Cash. Sí, ho heu provat, sí.
6: Tio,
8: jo sé que el Jaume fa molts anys va anar a tocar a la presó, allà no, a jugar a bàsquet a la presó. I ui, hi havia una penya més xunga i tal.
3: Home, no,
8: què et sembla?
6: Heu de fer un Johnny Cash, tio.
0: El meu cunyat, Johnny Cash, el tècnic d'esports, tenen un equip de futbol sala i clar, sí. Quan juguen a fora, n'hi han que sí que poden sortir i van a jugar a fora. I clar, però quan juguen a casa són els altres equips els que venen a jugar.
8: I els bons són els que poden sortir o...
0: A casa no perden mai. A casa no perden mai. I a fora jo li dic... Un dia se li va escapar un nano, van anar... Perquè ell es treu per activitats i tot això, i un dia no sé on havien anat a jugar per allà a Barcelona i van acabar de jugar i van anar a fotre un Frankfurt i n'hi va haver un que va marxar. Bueno, i el van trobar...
8: Era un què vols?
6: Un sarri-sarri d'aquells.
0: Era un xaval jove i era el cumpleanys de la nòvia i li quedaven 2 mesos de condena
6: noi,
0: i al cap de 2 hores el van enganxar a casa la nòvia.
8: Hòstia.
0: Que li havia anat a portar un detall.
8: Hòstia, majo, majo.
0: Imagina't lo intel·ligent que era.
6: Detall.
0: I va caure un any i pico més.
3: Tot plegat per intentar fer la fuga del Carràs, no?
0: Sí, sí, no,
8: la fuga del Carràs.
6: Això hauria de treure condemna, això que va fer. Això és de...
3: Ah, tio, ja està, fora, per sortir ja de la presó de...
5: Ell ho va fer bé, no fa bé, és la llei.
3: Sortir de la presó de Magatotis i anar a casa de la nòvia a portar-li un culleret fet amb macarrons, tio, és que quasi que t'haurien d'arrestar pena, tio, no afegir-te, no?
0: Sí, si tu mires bé, sí.
5: Cap a casa, vés amb la nòvia.
0: Però com que saps que la justícia no és així, penses, nano, és una mica tontet.
7: És una farsa.
0: Bon sí,
5: la justícia només és una opinió.
7: Sí. És una opinió de rics per rics.
5: És una opinió de rics.
0: Bueno, va, aneu a tocar una altra cançó, collons.
3: Vinga, va.
5: Tinc allò al cul.
7: Bueno, aviam. Bé,
5: una que la que és per mi... Recentment heu fet un videoclip.
7: La que és per mi...
5: Sí. M'han dit que aquell tio de Banyoles, com es diu, en Marc Serrat, tots es diuen Marc Serres a la cultura catalana.
8: El de les ulleres de sol.
5: Sí, hòstia. En Marc Serres, Albert Serres.
8: Ah, això, Albert Serres. Saps què li passa,
5: us ha fet un vídeo, què li passa?
8: L'Albert Serra.
5: Que arrossega els ous pel terra. Sí. No sabeu una cosa de l'Albert Serra, el Marc Serres, que el tio va fer una pel·lícula superplasta sobre els Tres Reis d'Orient.
0: Totes les pel·lícules que fa són una puta merda.
5: No, n'hi ha algunes que hi ha ampolles i així.
8: Però el tio sempre explica com que tot l'altre és una merda. Sí.
5: Bueno, clar, perquè ell fa unes coses tan diferents de tothom. Bueno, total, va fer una dels Tres Reis.
6: Ara, jo vull ser actor, ja, per dir...
0: No hi ha res pitjor en aquesta vida dins del món de la cultura que els francesos et fagin cas. A la que et fan cas els francesos, ets un pesat, un notes i un esnob.
5: Estic super a favor dels francesos. Però aquest pàjaro s'ho va currar a saco, perquè va fer una pel·lícula sobre els Tres Reis, que la pel·li...
8: No, moment.
5: Sí, vestits com de la Festa Major. Però el tio, la cosa era, la novetat de la pel·lícula és que n'hi havia quatre. I un es va perdre pel camí. Bueno, total, que no l'anava a veure ni sa puta mare.
0: El quart era xino.
5: Bueno, era un que es va perdre, no tenia GPS. I ens resulta que el tio li van dir la sala, llavors no era tan, conegut, Port Bowen amunt. I ens, el tio li van dir de la sala, quan hi hagi una sessió en què no vingui ningú, traurem la pel·lícula. Què va fer el tio?
8: I anava ell cada dia.
5: Clar! I anava ell, estava allà dormint amb uns cartrons, una ampolla de Cinsano, les seves ulleres fosques, anar fumant els seus gitanes, saps?
6: Sí. Bueno, sempre amb aquest tipus de gent.
3: Jo aquest paio vaig coincidir una vegada, no cal que entri en detalls de en quin,
5: una festa mot, en quin context. Mots.
3: I el tio venia del carrer i va pujar fins a una planta número 16 sense treure's les ulleres de sol. Llavors vaig...
8: Per les escales.
3: Per l'ascensor. Sense treure les ulleres de sol. Llavors vaig saber que era un imbècil.
5: No has de fer res. Si vas caminant, puta, quina calondra, sí, les ulleres.
6: Que ens ha fet un videoclip, tampoc et flipis.
5: També, home, però és un bon videoclip,
6: Sí, no.
8: El tio és gay.
6: És ganyo, doncs ja
5: és
6: està.
5: És ganyo, no passa res.
6: Com el pito, no passa res.
0: Són les del congelador.
5: No passa res amb els ganyos.
6: No discriminem aquí.
5: No
7: passa
5: res. Gent, li pot passar qualsevol. Un cop d'aire, sempre ho diuen, que per un cop d'aire et pots quedar així. Tio.
0: Ah, sí?
5: Home, i tant, diu José Luis Garci. Tots els cineastes espanyols que tenen un Òscar miren contra el govern. Per això sempre, que si l'esquerra és la cultura, no sé què.
0: En trobes?
5: També, tio.
0: El fill del Trueba, us he explicat mai que viu a París a casa dels meus consogres?
5: No!
6: Què?
3: Hòstia!
5: Molt bé, no?
3: I què, com s'hi trueba? Com s'hi trueba?
0: Com s'hi trueba? Bueno, és un xaval que porta 3 anys a París i quasi bé no surt de l'habitació. I clar, els meus consogres diuen, hòstia, li hauríem de dir als pares que aquest tio no va...
3: No va fer.
0: A la universitat, ni va fer enlloc, ni... Hòstia.
5: S'ha quedat enganxat als llençols.
0: És un xaval raret.
5: S'ha quedat enganxat als llençols.
0: No sé ni què està estudiant, eh?
8: Bueno, massa mare, una altra cosa.
5: Massa mare.
7: Hòstia, no sé com, sempre està acaba fugint. Sortint aquest nom a tot arreu.
5: Bueno, és que lo de les mares, tio, clar, tots tenim problemes, tio.
7: No, és que
5: mares,
7: si us expliqués la història, o sigui...
5: Va, explica-la.
0: Explica.
7: No, bueno, pues, rato, per allà al poble...
0: Quin poble? Digues el poble.
7: Santa Coloma de Farners.
0: De Farners.
7: Doncs...
0: Hòstia, allà hi havia un jugador del Barça, que havia sigut del Barça, com es deia aquell? No, Fradera? O com es deia?
7: Fradera, sí.
6: Sabeu qui és d'allà, també? És
7: segon entrenador.
0: Bueno, però a la seva època va ser...
7: Ja us va ser del Manchester City i tot, em
0: sembla.
6: Qui és d'allà, de Santa Coloma Farners? Aquelles, les de Flors Maria,
5: En sèrio?
6: Sí. Són amigues.
8: Són de Santa Coloma, tio?
6: Sí.
8: Pensava que eren de Badajoz o d'algun
5: lloc. No, són catalanes.
3: No sé ni què és.
8: És com un grup catòlic fonamentalista.
0: La sèrie aquella.
8: Ah, no, són catòlics. És rotllo evangelista.
5: No sé si són...
0: Com es diu la sèrie aquella?
6: La...
5: Dies Irae.
8: Dios de Irán.
0: Diuen, no sé què.
6: La elegida.
5: El Dios de Irán.
6: No, sí, la
0: mare.
6: Sí,
5: la... Sí, l'Albert Pla, no?
3: Sí, què fa l'Albert Pla?
0: L'Albert Pla representa que és el padrastre d'aquestes noies.
5: Però el que és més bo és que es van separar el grup i els grups que han anat sortint encara són més bons.
8: O sigui, van,
6: van
8: propagant la paraula. Parelles,
0: parelles. Si van anar al Primavera Sound o un lloc...
9: Màxima difusió.
3: Oh, esclar, que...
5: No, un moment. Al Primavera Sound va anar el grup fake. O sigui, el grup que surt en el...
0: A la sèrie,
5: que no són les autèntiques.
6: Vale, vale. Les autèntiques sí, no, nosaltres amb les autèntiques.
5: S'han de reunir, tio. Podríeu fer un split?
6: Sí. Bueno, jo pagaria.
5: Ah, explica-ho de la massa mare. Que
6: massa,
5: no
6: mare, massa mare. Vale.
9: Si no, bueno, pues el cas és que no sé com ha anat la història, però el nom aquest ha causat sensació pel poble i ara tothom parla de massa mare allà. I quan tocareu i un, el cantant treballa en una botiga de flors i quan fan un vídeo de promoció de la botiga de flors, pues la gent comenta, massa mare, i ens veuen pel carrer, ei, què, massa mare, quan toqueu? I bueno, pues,
5: és, una mica és una mica Marvel, no? També la mare de la massa.
9: Aprofito per dir que per la festa de Ratafia, massa mare tocarà. El segon cap de setmana de novembre.
5: I tota la penya aquesta que heu causat aquest hype, espero que els de sabeu a saco, no? O no?
9: Què?
5: Que els de sabeu, que quedin super decepcionats. No?
9: No podem.
5: No podeu.
9: Us
5: faran fora de la floristeria.
9: No. Perquè primerament no ens podem decebre ni a nosaltres mateixos.
5: Però tu pots decebre els altres sense decebre-te tu mateix.
9: Bueno, els altres ja saben el que hi ha.
0: Escolta una cosa, ara que estem aquí. La segona cançó no l'han pas tocat, no?
9: No. He de dir...
0: Aneu a tocar la puta cançó.
9: He de dir... Només diré una cosa.
5: Perquè ha sortit el tema Albert Serra i aquí tothom té anècdotes amb l'Albert Serra. És com el mossèn del poble.
9: L'únic que puc dir de la cançó que sonarà ara és que és la meva preferida de la cobla.
0: Doncs vinga, aneu-la a tocar ja d'una puta vegada.
9: Som-hi.
6: Som-hi, va.
5: Som-hi.
6: Aixeca't.

0: marcianos?
1: Sí, aquesta cançó es diu Ja són aquí. Tracta d'una hipotètica invasió extraterrestre.
2: No es menciona en cap moment que siguin marcianos, eh? Que és a lliure interpretació.
3: Precisament és la gràcia, no?
4: Els Resentidos tenen un disco que es diu Ja estan aquí.
1: Ja són aquí, no parlen...
5: Arriben per bé o per mal?
1: No, per mal.
5: Sempre per mal, mal, mal.
3: Per extingir l'espècie.
4: Ei, mira, ara que parlem de marcianos, us vull recomanar una pel·li que es diu L'Empire, d'en Bruno Dumont, que és franxuti, i em fa gràcia perquè just el que has dit avui allà a Filmin la gent deixa comentaris i hi ha un que diu
1: mare.
4: No, diu, esto es una puta mierda, esto es una puta mierda, los franceses haciendo humor y ciencia ficción es como si a un chino le dices que te haga una paella, esto es una mierda. I ens diu, los únicos comentarios, i això m'ha fet sospitar que no ho hagis escrit tu, los únicos comentarios buenos positivos de la película que hay aquí, diu, los han hecho catalanes, que son iguales de subnormales que los franceses, sus primos hermanos tíos. I jo dic, que triomfal. Això és dirigido, aquesta ressenya directa al dirigido por. Directa al dirigido por.
3: Ara resultarà que els catalans són francòfils, tio. Sí.
4: Pues clar.
2: A veure, el timbaler, sí, el Rubio
5: Nera,
2: tio.
5: No,
2: jo
5: no sé la vostra època.
4: Jo sóc francòfil.
2: Tant de bo haguéssim passat al francès.
5: Jo no vaig ser mai anglès.
3: No perquè et vingués de gust, sinó perquè t'obligaven a fer francès.
5: Feies francès perquè tenies aquí al costat França.
4: Jo sóc usaròfil.
3: I perquè era la llengua de prestigi internacional.
5: Però que sigui, no ho sé.
4: Un moment. Aviam, qui ha inventat el segle de les llums? Qui ha inventat la il·lustració? Qui ha inventat els diccionaris? Qui ha inventat l'internet? Qui ha inventat la bomba atòmica?
2: Aquesta penya va tallar.
4: Els putos francesos, no hi ha cap nació que hagi fotut tanta feina a nivell humà i civilitzatori com pel benestar de la gent que ha inventat la Comuna de París.
2: Sí, sí.
4: Els austríacs,
2: però
4: no senyors.
2: Raro, també. Més igual, boca,
5: no, parlin, no, més bueno, igual, jo diferenciaria parlin. Entre...
4: Qui ha inventat l'enciamada?
5: No.
3: Els mallorquins?
4: No, diu...
5: Alto.
4: Això no cola.
5: La forma palma.
4: No. Cardedeu, què?
5: Que s'ha de diferenciar dintre de França entre
4: l'acordeón,
5: entre els francesos i els parisins.
4: Ah, bueno.
2: Ah, bé,
5: són dos diferents.
1: Subespècies. Quins són els pitjors?
5: Parisins són els pitjors. Sí. Parisiers és...
6: Le Parisien.
3: No, però França en general...
1: No, però el rotllo que...
3: Déu ni duret, eh?
1: Els catalans de Perpinyà, en Pere Codonyan sí. i tal, votant en massa, tio. La filla de Le Pen, tio. Hòstia, és una mica llestima.
3: Bueno, però si els que es voten són els gitanos els que volen...
4: La setmana passada vam tenir els Hirsut i que els a sac tenen una cançó parlant d'en Pere Codonyac, tenen una cançó supermítica i l'altre dia no sé per què em va sortir el vídeo i em vaig partir el puto cul perquè és un temazo.
5: És que hi va estar-hi molts anys i crec que el van fer fora de TV3, encara no sabem ben bé per què,
4: per algú del Codonyac,
1: no?
4: I és la conya... el van enganxar amb les mans al Codonyac
5: i és la conya que tenim el Robert i jo des de fa anys amb el del Pere Codonyac. Perquè et va estar molts anys que feia.
4: Bueno, però no, allà, no el poden fer fora.
3: Si no m'equivoco, es va encarregar directament la corresponsalia de la Catalunya Nord.
5: Sí, ara ja, ara hi va la tia aquella que es va canviant de Norac a la Roseta Pioles, que fa
4: Puigcerdà,
5: d'aquesta zona, que sempre, fixa-t'hi, té més anoracs, va cagar d'on Déu.
3: Bueno, clar, està allà a les muntanyes.
1: Igual li deixen, eh? Igual li deixen.
5: Hòstia, no
4: sé. Passa algú per allà, deixa'm l'anorac.
5: El Pere Codonyà, que era del que es fotia uns peus de porc per esmorzar, i aquesta és el que es va canviant d'anoracs cada dia. En això s'ha convertit TV3.
2: És un bon...
4: Amb una parada d'anoracs. D'anoracs. Per indis. A més, vull dir, aquí ens volen fer creure.

0: Un Cabrians per al barri de la Cabra d'allà de Mataró. Sí. Trobo que un grup d'argentones podien dir argentoners, com undertoners. Undertoners, undertoners.
1: Argentoners.
2: També hi ha rocafondians.
0: Rocafondians.
3: Han vingut també, no?
0: Han vingut.
4: També. A més, mola el que fan els rocafondians perquè normalment és al revés.
3: Exacte.
4: Grups de reggae i ska que fan versions de punk rock i aquests és el contrari, no? Que... Mola molt.
3: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, què més, tios?
4: Bueno, anem a tocar un altre perquè la gent llavors diu, hòstia, és que xerreu
0: no
4: molt.
0: Sí, ja ho sé. Jo el que us volia dir una cosa només molt curta de la pel·li aquesta de l'Empire, que ve de Marcianos, perquè és com la Marcianos, com la pel·lícula.
3: Però venen per bé o per mal?
0: No, aquí està la cosa, que és que una de les tesis de la pel·lícula és que els humans en els humans no existeix ni el bé ni el mal. O sigui, prou de feina tenim en ser els pobres subnormals que som tots, amb anar-nos arrossegant la nostra puta trista babaia per la terra, saps? I llavors aquest tio diu que el bé i el mal són coses que s'han inventat els marcianos, que venen de més enllà, que són gent que tenen tecnologia, i és la tecnologia la que crea el bé i el mal, ok? Ojo. Perquè crea la diferència. Amb tot és una puta comèdia, a tu no t'agradarà gens, et posaràs molt nerviós, perquè sembla Flash Gordon, però...
4: Jo les pel·lícules que tenen o terror o fantàstiques... No
0: t'agraden.
4: A mi m'agraden pel·lícules que parlin de coses...
0: Però el dolent és com una bossa d'escombraries que parla del revés. Són coses molt divertides. Les naus són inspirades en el Palau...
4: El Palau Robert.
0: Sí. El Palau de Versalles o la catedral de no sé què. Són com trossos de contraforts de la catedral gòtica de no sé on i són com naus espacials. Tot estèticament està bé, el que passa que, bueno... per veure aquesta puta pel·li, tornes boig. Bueno, què més? Aneu a mirar l'Empire. Si dureu més de 10 minuts, us pago uns conguitos.
4: I està Filmin, dius?
0: Ui!
4: Ui,
0: oui, monsieur! Bonjour, la société!
4: Lo millor que hi ha Filmin és la sèrie Brassic. Ja està, punto.
0: Brassic!
5: Hòstia, aquesta és bona, tio.
0: Brassic d'Amèrica o Brassic Turquia?
4: Brassic de Gitànic. Com deia el Capri.
2: No? Això no anava de la cobla?
4: Abraci'm, que vostè i jo no ens tornava a veure mai.
0: Estem a la merda, eh? Anem a sentir una cançó,
2: perquè ara ja... Quan els hi parli als nois...
0: Ens passem de graciosos.
2: Haurem d'escoltar aquesta entrevista.
5: Què toquem ara?
1: Ja sona aquí.
0: No, Coragra.
3: Oh, Coragra.
5: Vinga, va. Hòstia, sort que hi ha
2: algú que té... Tema favorit d'Albert Domínguez.
3: Coragra. Coragra.
4: Anem a escoltar i després...
0: Teniu molt Coragra o no?
3: Hòstia.
0: Anem a
4: escoltar-la perquè llavors ens oblidem. Va, Coragra.

0: pensar.
1: Melancolia, melancolia, melancolia sistèmica, no? Ice melancolia ice roïnda. Cruz. Us fa mal el cor?
2: Sí.
1: De la merda de vida que porteu?
2: Puta merda.
3: Bueno, és que al final, jo... tio, la postmodernitat és un cor agre permanent, no? Jo no, és una, no, una insatisfacció, no? I una cosa que dius, hòstia, ni un tros d'all a l'amanida, és quina pena, no?
2: Jo no entenia fins allò que no vam fer aquest tema, jo no entenia, de cop i volta vaig començar a tenir cor agre per tot, tio.
3: És que sí, per culpa de la cançó vas començar a tenir cor agre, tio. Hòstia,
1: et parlen de coses i ja l'has cagat. Jo vaig currar amb una fàbrica de sabons amb un vell que tenia pèls a les orelles i vaig dir, ojalà no tingués pèls a les orelles.
3: Patapam.
1: Mireu quin d'allò. Hòstia puta. Quin Amazones.
3: Jo em pensava que venies amb el hàmster aquí com els pirates, amb el lloro, tio.
1: Amb una pell de llúdriga. No, per res, tio, que estic... I moltes coses són així, eh?
2: Se'n parla prou, tio.
1: Un dia vaig cantar en un lloc i un tio em diu, oh, no et fa mal la cadera amb el que et bellugues? I a partir d'aquell dia...
0: Hòstia,
2: pam.
1: Mala la cadera, tio.
3: Escolta'm, jo per fer-vos passar el cor agre us he portat una ampolla de vi.
1: Parlem de vi.
3: Que no sé si, no sé si és per...
1: L'has fet tu o Lluís Llach?
3: No sé si és per combatre el cor agre o per potenciar-lo, però bueno, jo què sé, jo us dono l'ampolla de vi, us la foteu, si us fa cor agre...
1: Això, Estrella Dorada s'ha copiat una mica el rotllo... El rotllo de l'etiqueta al barà.
3: Ah, és que són uns...
1: S'ha copiat Estrella Dorada, sí. No, de tu?
4: El rotllo etiqueta quina, premium.
5: Quina producció de vi tens?
3: No, això foto...
5: D'ampolles, poc... quantes en fots?
3: Ara estem en una producció al voltant de les 1.000 ampolles.
5: 1.000 ampolles.
3: Clar, perquè som tot molts festecs salvatges. És igual, aquí això no hem vingut a parlar d'això.
5: Sí,
3: és
5: un... hem vingut a parlar
4: d'això. Sí, home, tampoc hem vingut a parlar amb sa mare i mira...
1: Però massa mare està molant, està batant.
0: Explica'm una mica.
5: Saps el refrany aquest?
4: Parla del vi.
5: Després de mort ni vinya ni hort.
3: Veus? Sí.
5: No el coneixies?
3: Aquesta no la sabia, tio.
5: Doncs m'hi vaig una samarreta amb això.
3: Hòstia, doncs me'n guarda-me'n una.
5: Després de mort ni vinya ni hort.
3: M'agrada. Guarda-me'n una.
5: L'avi tenia un hort, perquè aquí som denominació origen a l'ella.
3: Sí, clar, clar.
5: I aquí dalt l'avi Badó tenia una vinya.
3: Que tenia pansa blanca.
5: No, sí, tenia... feien... vi blanc, però fotíem per consum propi, era petita. Però deuen comprar tots els de l'ella, i aquí a baix a la carretera Vall d'Ariol hi ha aquests, com se diuen, aquests que foten també cava.
1: Sí,
5: les vinyes, unes
1: Raimat.
3: Alta l'ella, no?
5: No.
3: Parxet.
5: Els de Parxet estan aquí, a la roca. Aquí
1: tenien
5: la
1: un grup de música infantil.
3: Sí, te deseen tus amigos de Parxet, no? Eh? Te deseen tus amigos de Parxet.
1: Parxet. Eres esquijet, toca com Parxet. No, però hi ha una cançó...
5: Això sempre ho cantaven Pere Cas.
1: Ho canten. Te desean tus colegas los skins.
5: Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz.
1: Te desean tus amigos los skins.
4: Encara es canta, encara es canta.
1: Jo ho he sentit, es canta, no?
3: Bueno, doncs el vinatxo aquest el foto allà a la casa pairal.
1: És com els anys i anys de la comunitat.
3: A la casa pairal familiar, que és on vam gravar el segon disc, el disc negre.
5: Que sona també.
2: Sí,
3: exacte. Va
2: vindre
3: el Phil Spector o el Bud Spencer.
0: Ah, això.
2: Correcte.
0: Mira, en aquest sentit, ara una mica de... com es diu?
2: Parlem de lo nostre una mica.
0: Tribuna d'opinió, vale? O sigui, com bé sabeu, jo vinc de... he tocat durant molts anys amb els Cabrians i tal... Jo el primer disco que vam gravar amb els Cabrians, que crec que va ser 2002-2003, hi havia un tio que portava una taula que no parava de repetir que aquella taula valia 2 milions de peles. Mm. Vale? Llavors, la gran història de la taula, no gasteu cinta, els viejos del lugar, sí, ja sabeu de què va. Bueno, amb el rotllo del punk gastes poca cinta, no? Però...
5: No, bueno, sí, també, però vull dir, abans, avui en dia amb lo digital,
0: això.
5: Ja fas més trampes que Déu.
0: I llavors...
5: En aquella època, exacte. Tocar els discos de Budallà amb els primers, tots junts, i amb una cinta, i si algú la cagava, torna a tocar.
0: Però nosaltres vam fer això, amb el primer disco, va ser la gran història i tal. Després, segon disco de Cabrians, 3 anys per treure'l, perquè, tal, fotien allò els micros per sota els plats de la bateria, per dalt o per sota i tal. Bueno, jo em vaig acabar fins als collons d'això. Ja. Vale? Quan vam fer el primer disco, el primer EP de la Cobla, que el Jaume Quadrada, Mr. Freak, tenia i té un estudi a casa seva i tal,
3: la clau.
0: Pues ho vam anar a gravar allà.
2: Va estar molt divertit, amb en Polls,
0: amb l'Eduard Polls dels Penguins,
2: que ens va fer un saxo a una cançó.
5: També surt en l'últim LP dels Tombi, també va venir en Pep,
0: sí.
5: En Pol i el Choni.
0: Bueno, el cas és que ja quan vam començar a fer bolos i tal, i ens pagaven algú de pasta i així, vam dir, hòstia, comprem equip i ho fem nosaltres, això no ha de ser tan difícil.
2: Bueno, i ens vam
0: i llavors ens vam, sí, vam anar un cap de setmana allà a Cabra del Camp i vam gravar el segon, el que fou el segon EP de...
3: El Digi Negre.
5: Queden còpies?
0: Queden còpies.
3: Queda alguna còpia.
5: Si us poden escriure per demanar còpies. Que hi ha gent que escolti el programa.
1: Ah, on no s'escriuen?
5: M'agradaria tenir...
1: Instagram?
4: Ara que 16 anys després tenim Instagram.
1: S'ha reactivat.
5: Us he etiquetat, sou els de la Copla FD...
1: Sí,
5: és aquest.
1: FDP, què vol dir?
3: Sí, apartado de correos.
2: Això és una cosa que potser molta gent no ho sap. El nom real de... del nostre grup és la Cobla Fills de Puta. El que passa que...
5: Era molt llarg.
2: Sí, era massa llarg i quan vam fer el primer EP ho vam reduir a la Cobla perquè ja érem com una institució, no?
1: Però la Cobla com a Fills de Puta o la Cobla Fills de Puta?
0: No, la Cobla Fills de Puta com la Cobla Salvatana.
2: Sí,
0: vale? O sigui, la Cobla Fills de Puta. O també la Cobla...
1: La Cobla Massa Mare.
0: Exacte.
3: Bueno, lo del disco aquest... Ara ho has dit. Era com... No sé si era un... Si realment ens
1: pues ho crec. Doncs està bé la Cobla Fills de Puta. Tot
2: mola més, no?
1: Bueno, és graciós.
3: Està bé. Però no sé si era...
1: Que us haguessin acabat dient la Cobla igualment.
2: Sí.
3: No? Sí. 100%.
0: O els Fills de Puta.
3: Lo del disco aquest no sé si era un intent de justificació, realment ens ho creiem, que les parets de pedra donaven un bon so a la gravació.
1: No ressonaven.
3: Bueno, segons el tio que ho va mesclar, allò era una puta merda.
2: També,
3: això
2: està claríssim. Hi ha un punt de friqui de que volíem viure l'experiència d'un cap de setmana gravant, no? Com a...
5: Rolling Stones.
2: Exacte.
4: I la vam viure.
2: Però bueno,
5: això és el que compta.
2: Ens vam drogar molt bé, ens van...
1: Sí. Sí, la pedra no va bé. Sempre són de fusta els estudis, és veritat, no?
3: Bueno, la pedra va bé per els callos dels peus.
0: Per aquesta, sí.
1: O de matalàs, no? Són rotllo habitació colxada, te'n vas a Sant Boi.
0: Sí.
1: Allà graven molts grups, ara.
0: És que, de fet, bueno, clar, tant el tema aquest de l'acústica és un tema a part.
4: Aquells matalassos d'allà, no?
0: Teníem un... Nosaltres teníem un,
1: ous.
0: Teníem un d'allò, teníem un local d'assaig a Barcelona.
2: El Hitsville.
0: Ara és una vivenda. Ara és una infravivenda merdosa.
2: On vam gravar la cinta.
3: Ara és un Airbnb.
2: De sentència.
0: Sí. Llavors era un local, bueno, un local xungo, i allò ple de coloms, ple de merda i tal, però ple de merda d'allò, eh?
1: Tonelades.
0: I llavors, bueno, vam aconseguir, resulta que vam dir, això hem d'insonoritzar-ho, perquè la dona que ens llogava, que, com es deia, senyora Lola?
3: La senyora Lola, en bo descansi.
0: Lola,
2: era
0: sorda com una tàpia i vivia al costat.
1: Ah,
0: i aquella dona, hòstia,
2: tot
0: li estava
2: bé. Estava bé, sí,
0: tot li estava bé. Però resulta que des de dos cantonades més avall
1: se
0: sentia tot.
1: No,
0: llavors ens vam aconseguir una... Bueno, vam aconseguir molts quilos d'un material que és el que posen en els aeroports per insonoritzar...
3: O això ens van dir.
0: I bueno, vam estar dies allà clavant planxes i tal. I quan vam acabar, tio, resulta que fotia el mateix soroll des de fora.
3: O més.
1: Això és perquè els vau clavar al revés. Els vau clavar al revés.
2: Vam amplificar, encara.
0: I llavors, bueno, doncs això, vam tenir la sort durant uns quants
1: això
0: anys.
1: Això del rotllo aquest de petardos o gossos, ara que parles de sort.
0: Ui!
1: A favor de qui esteu?
3: Ja. Els petardos sempre, tio.
0: Petardos sempre.
3: Petardos, no els has d'alimentar.
1: I tu?
5: A mi m'és igual.
1: Tu tens un gos?
5: Una gossa.
1: I què?
5: No li foten ni puto cas als petardos.
0: Home, veus? Si li ensenyes al gos que els petardos no passa res,
5: no passa res.
0: Quin problema
1: si
0: hi ha?
1: Si li ensenyes a tirar xinos...
5: No, és que està clar. Sí, nosaltres el vam adoptar i el Ferran, que és el tio de la protectora, ja ho va dir, diu, tots els gossos que passen aquí per la protectora, el primer que fem és educar-los perquè no li
0: amb
5: facin...
0: Amb un llibre, no? Ho fan?
5: No sé com ho foten.
0: Jo tenia un conegut que ho feia amb una enciclopèdia d'aquestes, feia bum a davant de la cara del gos.
1: Clar, però això hi ha tants gossos que no...
5: Que no llegeixen.
1: No, perquè la gent està llançant les enciclopèdies.
0: Exacte.
1: Per culpa de...
0: Ara amb internet...
2: La gent està acostumada a enciclopèdia els gossos amb soroll. I així, clar, qualsevol cosa...
5: Bueno, doncs la meva gossa de Nissim Muta, vull dir, no...
1: Si ho fan amb un llibre... Pues tota aquesta penya que es queixa de que el gos d'allò potser no té llibres a casa.
0: Pot ser.
1: Perquè la caixa ja no en dona, també.
3: Nosaltres estem molt en contra de la gent que estan més a favor dels gossos que de les persones, això ho hem de dir.
1: Ja.
0: I també bueno,
3: com a mínim hauríem d'estar al mateix nivell.
1: No, a mi m'és igual, és un tema que me la porta fluixa, vull dir que a mi me la porta bastant.
3: A veure, vull dir, és possible que...
5: Jo com a senyor gran de 61 anys, us puc dir que fa molta companyia.
3: No, i tant que fa... Segur... No, i segur que hi ha gossos...
5: Jordi casa seva, que té dos crios, doncs sí, ja té home, altra sí. Feina que està...
0: També fan companyia, però...
1: Sí, és veritat.
5: No, però que teniu altra feina. Jo, en canvi, la Sara, estem sols allà a casa, doncs... Pues... des de fa 3 anys.
0: Home, veient el teu gos, es pot confirmar aquella que diu que els gossos s'acaben assemblant als seus amos, eh? Perquè també
3: és un patxa content, aquesta bèstia, eh?
5: Bueno, però és que ja, clar, jo quan veig xavals d'aquests joves que van amb aquests gossos perillosos i tot això,
1: jo, però ara ja no van amb gossos, ara ja no es porta tant, no?
5: Hòstia que no, nen. Jo per allà, ja fi...
1: hi havia una època que era molt més
0: bèstia. Vas al Pipicant, Jordi, o què?
5: No, aquí a la Roca no hi ha Pipicant. Vull dir, jo surto de casa i a 300 metres ja tinc...
0: Però vull dir que no, no et fa servir com a...
1: Aquí viu bé, una animada que anava, sorties pel carrer i tot era Odino.
0: Allà a la ciutat ho fan servir la gent com a eina de confraternització.
5: No, jo me'n vaig cap allà, cap als camps i tal, allà al riu, allà es banya la gossa i tal. Però a vegades em trobo gent passejant, perquè llavors allà la deixo anar i allà va el seu rotllo i tal. Però em trobo penya d'aquesta jove, que no els veig amb gossos d'aquests, així, races d'aquestes...
0: Quillos. Tots,
5: quillos, no? D'aquests, ja ho podem dir-ho. Penso, i agafo, lligo la ca i dic, tu, anem una mica cap allà, que no saps mai... A l'amo, més que res.
0: Sí,
5: el
0: problema no és el gos. És
3: el problema jo crec és que...
5: El moliner, que viu aquí...
1: En té un de molt lleig.
5: En té un d'aquests de crear una mala hòstia i el tio el porta pel carrer amb el morrió obligatori, però fa com els que porten el casco al braç. Li porta tret, dic, allà, nen.
2: Bueno...
3: De què serveix, no?
5: De què serveix?
1: Que casco fotin.
3: Però vivim en un món d'extrems, perquè o tens un gos perillós d'aquests que foten... Que foten... Basarda de dir, a veure què et fotrà... O l'altre extrem són aquells gossos d'en plan Xavier Cugat, que dius, a veure, on anirem a parar?
2: Que no
3: hi poden haver gossos normals.
1: Aquests et foten unes estimulacions anals bones,
5: els petits són...
3: Bueno, els agrada llepar, ves.
1: Lleven totes les
5: glàndules. Va, deixem estar el
1: gosso. No, per cert, que també, no, perquè em fa gràcia que també, que a vegades dius, hòstia, quin tema més novedor, no, això dels gossos i tal i qual. Doncs a l'any 250, abans de Cris, ja hi ha testimoni que arriben uns ricatxos de Tràcia a Roma portant un gos allà amb un carretó i un romà d'allà diu, què passa, que allà a Tràcia les dones no pareixen nens? Perquè veieu que
0: mira,
1: la sempre crisi, la gent relaciona amb això,
3: la crisi demogràfica
1: relaciona també de que la gent té gossos perquè no té fills o perquè
5: bueno,
1: no,
5: és veritat, una mica,
1: és veritat, és veritat,
5: ja...
1: o no?
5: Sí, fa poc no se'n te llegia que no sé si era pues, Barcelona o Madrid...
1: No cal que tingueu fills, tampoc ni fills ni gossos, saps?
5: Que això, que
3: hi ha... Ni fills ni gossos és un tema.
5: Que nens o alguna cosa així, no sé quina...
1: Clar. Sí, a part que hi ha un col·lega, el Pepe Lancita, sempre diu, si hi ha punquis hi ha gossos, si hi ha hippies hi ha nens. Pues, si no hi haguessin ni fills ni gossos, no hi haurien ni punquis ni hippies. Oh. Imagina't quin món
5: viuríem.
1: Quin món més maco. Quin món més maco, tot gent de la Roca. Només hi hauria gent de la Roca tocant el timbal. Bueno, va, què més?
3: I sense seguir, sense deixar de parlar de...
1: Mare i gent de la Roca.
3: Sense deixar de parlar de fauna.
1: Sí.
3: Això que deia fa un moment el Jordi, que en el local aquest que teníem al carrer Llacuna del Poble Nou de Barcelona, hi havia una puta plaga de coloms que era per tornar-se boig.
0: Però coloms dels xungos.
3: No, coloms mutants, sidosos...
5: D'aquells amb botes de puntera de ferro.
1: Però les cotorretes aquestes caguen una cosa que no te la pots... No la pots...
3: No te la pots menjar, no.
1: No te la pots deixar. Una mena que és color fantasia entre groc, fosfi, blanc i gris.
3: És umami. És umami.
1: No ho treus, allò. No ho treus de cap manera. Jo abans amb la tapa del CD... disc als CDs, perquè podies amb la tapa fer, podies
3: pots
1: fer
3: moltes coses,
1: caques,
3: sí.
1: Ara no pots, tio.
5: Moltes coses poden fer.
3: Bueno, el cas és que aquests coloms, mutants, fills de puta, assassins, ens van, inspirar una cançó, que és la cançó que tocarem a continuació.
5: Ara que l'Albert viu
2: fora... Ara que visc a Sant Celoni, ojo, els
1: estats... Anem
5: a sentir la pell i llavors parlem de coloms.
1: Sí, perquè aquí tothom cridant, tothom parlant alhora, però què us penseu que és això? Un programa de TV3? Va?

0: Chappell.
1: Explica-la ara.
0: Aviam.
2: No, aquesta cançó va venir una mica inspirada per l'amenaça letal que suposava la columbofília local. Vam ser envaïts per una colònia de
3: colons. Allà vam dir, això és la mort nostra, ja.
1: Jo crec que s'ha de tornar a la columbofília, perquè molta gent, o sigui, no pots parlar per telèfon, no pots enviar SMS, no pot, o sigui, està tot controlat. Florentino Pérez, escolta, fins l'última de les teves coses, saps? Florentino Pérez,
4: ara que parles
1: de neonazis, doncs columbofília, nano.
4: Sí, sí. No, no.
1: Passa'm speed i bombes.
2: I va haver un, com un, hi va haver un repunt de la columbofília, però no va
4: esperar. És una modalitat esportiva i allà ho hem esmorzat a Sant Ignès de la República.
1: Ah, sí?
4: Hi ha un club de columbofília d'aquests i els pinten de colors. Quan van presentar el projecte allà...
1: Els anellen.
4: Esports, no, i els pinten.
1: Però la bandera d'Espanya, segur.
5: L'Ajuntament de la Roca dona pasta a aquesta penya.
4: Sí, sí.
3: Hòstia, podríem haver fet pasta.
2: Potser per això ho fan.
4: I ells consideren que és... una, bueno, la tenim, home, com a entitat esportiva.
1: Jo ho veig, home, jo ho veig.
2: És un esport molt exigent, eh?
1: Sí, sí. Els pinten amb sanefes del Miró.
4: No, els, amb, que per diferenciar...
1: Un colom amb una sanefa
4: diferenciar
1: del Miró?
4: Un colom de l'altre, doncs els pinten i tal.
2: Nosaltres, un lloc on anàvem, un bar que va ser durant molt de temps la nostra segona casa.
3: Una salutació aquí, era... qualsevol que hagi estat al Bar Laila, sí. Perquè...
1: Bar Laila?
2: El Bar Laila. Estat...
4: Poble Nou.
2: No, gràcies. El carrer Congost.
0: Carrer Congost.
2: Un bar regentat pel nostre amic Edu Maitel. I a davant hi havia...
4: Maitel, per tots els de Maitels.
2: Sí, una mica. Vindria a ser això.
1: Tots són d'ells, no?
2: A davant hi havia el Club Colombòfil de la Vila de Gràcia o de Barcelona, sí, no sé què.
4: Pues deuen competir.
2: Sempre hi havia la persiana o abaixada del tot o fins la meitat. No sé, hi havia com...
5: Espit i bombes.
2: Sí. Espit i bombes. Jo crec que la cosa apunta cap aquí.
4: Mira, ja teniu títol per una propera cançó. Espit i bombes.
1: Espit i bombes.
0: Ojalà fem una propera cançó.
1: Espit i collons, en comptes d'espit i collons, espit i collons, espit i bombes. Sí, o anem cap a l'espit i bombes o anem cap a la indústria.
4: On te segeu? Així que un és de l'Hospitalet, l'altre de Farners, l'altre de Sant Celoni.
3: Bona pregunta.
4: Tu de Cabra.
5: A Sant Adrià.
1: Tu de Cabra ets el típic... De quina comarca? Perquè moltes vegades vas com el típic comarquí que va a Barcelona i es vesteix modern.
2: No, jo soc...
1: Tu vius a Cabra del Camp?
2: No, jo visc a Barcelona entre setmana i el cap de setmana me'n vaig a Cabra...
1: Però
2: a treballar
1: quina comarca,
2: el tros.
1: A quina comarca,
2: nosaltres som
1: els de quina comarca són més escarosos a l'hora d'acomodar-se a les directrius hipsters de Barcelona?
4: Osona.
1: Osona, no?
4: Jo crec que sí. No?
5: Sí.
2: Hòstia, el gironès, déu-n'hi-do.
4: Gironès, també.
1: Andorranos, també, déu-n'hi-do.
5: Però no és una comarca, Andorra.
4: Però osonencs, déu-n'hi-do.
1: Estan molt fascinats,
4: molt
1: no?
4: Fascinats.
5: Bueno, i empordanesos, també.
4: Empordanesos, també. Sí,
1: bueno, i de Lleida, però el de Lleida, com que ho fan tota
4: la seva... No, els de Lleida són
1: bons. Fan tota la seva...
5: Mira, allà on hi hagi duros...
0: Jo afegiria...
1: Ja ridícul.
0: Jo afegiria...
1: Hi ha duros, ja ridícul.
0: Els mallorquins, també.
1: Ui!
4: Mallorquins, ué, també.
1: Sí, és veritat, importants, eh?
2: Una plaga important, eh?
1: Una plaga important de hipsters d'allò, eh?
0: Sí, sí.
1: Moltes vegades dius, són de Manchester, perquè els escoltes i no s'entén res. I no, mallorquins.
4: No, però també hi ha una
0: perquè
4: cosa...
0: els veus i dius, són de Manchester, però els escoltes i dius, eh?
1: No,
4: però vull dir el que té...
1: Aquest noi parla de la meva parla.
0: D'on surten?
3: Nosaltres tenim una cançó en mallorquí.
1: Sí?
0: És veritat.
1: Bueno, he de dir que també els mallorquins, com a mi, hi ha una cosa que els veus fent el hipster per Barcelona i dius, mira, com a mínim s'ho passen bé.
4: Sí.
1: Perquè n'hi ha alguns que fan una cara de cagarro, sí. Saps?
4: No, però el bo que tenen els mallorquins és que els que venen a Catalunya és que se senten motivats per
1: la música,
4: pels països,
5: com els valencians,
4: catalans, sí. I tot això.
0: Bueno, i els que hi ha de tot, eh?
4: La majoria.
2: Home, la majoria.
4: És com els de la franja, la zona aquesta de Fraga. Si van a estudiar a Saragossa, Fatxa. Si van a estudiar a Lleida, bona gent.
5: Fraga naufraga.
4: I aquí ho deixo.
1: Bueno,
4: algú.
1: Jo he conegut un nano que va anar a estudiar a Salamanca.
4: Sí.
1: I bueno, és del Madrid, però és bon nano,
4: pues si és del Madrid, bueno, no és bon nano.
3: A Salamanca. Sí. Bueno, almenys...
1: Després són aquests que no es treuen el basc, treuen un 0 un basc i diuen, hòstia, però per què? Per què m'ha de suspendir? Bueno.
2: La Universitat de Talamanca.
4: Bueno, així al final dic que s'ageu a Sant Adrià.
1: Com saps que
4: allà
5: està a Sant Adrià? Sí.
4: Al costat de la ciutat esportiva
1: estarà
4: de l'Espanya.
2: Sí, sí, és qüestió de petits detalls.
5: Allò és el
1: musicomuna,
5: dic. Allò és el banda sonora, nosaltres anem al Top Music,
4: banda sonora,
5: que és el que està ben bé a la ronda.
4: He d'afegir que és on Guinness Boys va gravar el seu disc.
3: On assaja el Calypso,
4: ja que...
6: On sí. També assaja Calypso.
4: Allà, allà, allà s'assaja amb el que dèiem abans.
1: Bueno, digue'ns algun...
6: Però és local propi.
1: Surt en el recopilatori.
3: És que assajem, és molt difícil assajar...
4: Això està descatalogat.
3: S'ha convertit en una odissea, trobar un dia per assajar.
6: Nosaltres assajem aquí, a veure si ho tenim bé.
3: Ah, molt bé.
4: Entre que som uns vagos.
6: Bueno, la Gala ara viu a Cardedeu i ella a Granollers, però els altres sí. Bueno, no, l'Edu ve de... On te ve, l'Edu?
1: No se sap.
5: Va, jo m'he tirat 20 anys anant a assajar a Mataró, eh?
1: És itinerant,
5: hòstia. Això,
1: però tu d'on eres?
5: Jo d'Hospitalet. Jo soc de Barcelona, però visc a Hospitalet.
1: Clar,
5: jo...
1: Què passa, ajuntar amb els Cabrians?
5: Perquè... Mira.
1: Perquè sembles mataroní, al final t'ha quedat...
5: Sí, van a un cas i em diu, què, per Mataró? No, no.
1: Clar, tothom t'ho deu dir, no?
5: No, bueno...
6: Però... No, jo feia...
1: Què, anem a Cal Margarit?
3: És que quan el Xuba va entrar als Cabrians, l'escena del reggae... Els skins de Barcelona era reduïda bastant, o sigui,
5: i ara també, no?
3: Ara potser ho és més, però...
1: Ara molts skins van tatuats amb la mascota dels Misfits. Perquè es pensava que els hi tatuarien la mascota d'Iron Maiden, no? Com t'ho vas fer, això?
3: Això m'ho vaig fer jo amb una agulla i una mica de tinta.
1: Però una mica és el
3: mapa...
1: La cara de l'esquelet és el mapa del Congo, no? És un homenatge a Lumumba.
2: A Lumumba.
3: Sí. No sé.
4: Chat GPT.
3: No fem gaire preguntes perquè va ser
1: aquest
3: un
1: dia que... sembla la...
3: Va ser un dia que jo estava...
1: Sembla la Mari Sampere una mica.
3: També em vaig fer un ovni per aquí, mira.
4: Veus? Però això t'ho has fet
1: no
4: tu mateix?
1: No saber què havia consumit aquell dia.
3: Fa mal.
1: Però el mateix dia, el mateix dia?
3: No, un dia i l'endemà vaig fer l'altre.
1: I ells vas parar, la teva carrera va parar, o què?
3: Sí, jo vaig soltar, en plan, mira, mireu quines coses més guapes que fer, però ningú m'ho va comprar, llavors es va acabar aquí.
4: Doncs la teva carrera com a tatuador va ser efímera, no?
1: Jo em volia tatuar una cosa d'una tia que tatua superguai, unes coses superguais, però en part sort que no m'ho vaig tatuar perquè era, hi ha una campanya que es diu Fruit a les escoles, que els dibuixos els ha fet ella.
5: Hòstia.
1: I hòstia, penso, si ara anés amb un dibuix d'aquí d'una Virgínia amb cames, tal i qual, i tothom em diria, hòstia, el Virgínia és a les escoles. I hòstia, em sentiria una mica pro-generalitat, cosa que no sóc. Però bueno.
3: No s'ha de ser en cap cas.
1: Però bueno, no, però si el tingués, diria, què passa, sí. Palande.
3: Jo, mira, a mi els Misfits en realitat tampoc em pensis que...
1: No, ja es veu, ja. Ja es veu. Com el respecte, no els hi tens.
3: Mira, no, jo tenia un compte a Twitter que era el fantasma carmesí, que ja el vaig tancar fa temps.
1: Per què?
3: Que era el bitxoquet. És una sèrie dels anys 60.
1: El fantasma carmesí?
3: Sí, era un terrorista que, que tenia...
1: Però els Misfits ho van treure d'aquí?
3: Sí.
1: I què feia?
3: Crimson Ghost.
1: Com?
3: Crimson Ghost.
1: Crimson Ghost?
3: Sí.
1: Hòstia, ho sabies tu això?
6: Ni puta idea.
3: És aquest bitxo, sí.
6: Jo no sé si sou del...
1: I què és el rotllo Scooby-Doo o alguna cosa? Scooby-Doo?
6: No,
3: era una sèrie
1: de por.
3: Amb persones. Sí.
1: Humans.
3: Sí, era una sèrie...
1: Però de por.
3: Rotllo ciència-ficció dels anys 60 aquest.
5: Rotllo...
3: Sí, era com un terrorista que volia destruir els Estats Units.
1: Però era bo o dolent?
3: Era molt dolent.
5: Era comunista, tio.
3: Era comunista. Bueno.
6: No teniu la sensació, aviam si penseu igual que jo, que tots els grups que fan versions de Misfits ho fan millor que els Misfits? Sonen millor?
2: Sí, no era difícil, tampoc.
4: Jo no t'ho puc dir perquè no escolto... O sigui, no...
5: Però...
1: Heu sentit el disco de l'Orquestra Plateria fent versions dels Misfits?
6: S'ha mort el calvo aquell?
3: No, jo l'estimo molt, aquell calvo.
5: Com es diu? Manel Josep.
1: Manel Josep.
2: Manel Josep.
6: Josep.
2: Josep
1: és hebreu, és hebreu.
5: Manel Josep, Yusuf.
1: Yusuf.
3: De llepar mitges, tio. No sé si
4: la meva millor amiga és ultrafan de Misfits i de Danzig, del cantant amb
1: solitari. El passadís de Danzig.
4: O sigui, però jo he escoltat temes i no, és que no m'enganxen
1: per
4: res. No m'enganxen per res, tio.
6: Per res. Si ens volen.
4: Per res. M'agrada més la cobla. M'agrada més la cobla.
1: Danzig és com campanades a mort de Lluís Llach.
2: Bueno, escolta'm, responent a la pregunta que has fet abans, Roger...
1: La gent no s'entera.
2: Responent la pregunta que has fet abans del tema de la pell, d'on venia i tal, una cosa era els coloms. Sí. Després hi ha una altra part, que és el títol del tema i una mica el que inspira aquest imaginari, que això t'ho respondrà en Xuba. Sí. Perquè és una cosa que ve de Set Cases, d'on estiueix ell.
0: Hòstia! Oients, hi ha hagut un incident, no passa res. Seguim.
2: On estiueix o no? On hiverneja?
1: Si se sent, digues, Esteve, se sent?
3: Se sent o què?
1: Aquest se'l ve, és igual.
2: Va, doncs ve del poble on hiverneix en Xuba.
5: Resulta que el poble més septentrional del Ripollès, que és Set Cases, vale? O sigui, tenien com les lleis d'explotació forestal, les lleis de pastura i tot el rotllo aquest estava documentat en un document que li deien la pell.
0: Algo molt mitjà, vale?
1: Perquè hauria estar guardat amb una pell.
3: Sí, era un pergamí, no?
5: O seria un pergamí o algo així.
0: Pelgamí.
5: I llavors la moguda és que durant tota la història, diguéssim, els diferents governs i tot això...
1: Això està a la pell!
5: No van poder implementar segons quines lleis i tal.
1: Gràcies a la pell.
5: Gràcies a la pell, vale?
1: Hòstia, que
5: bo. Però la pell resulta que va estar perduda fins a no sé quin any i tal. No?
0: Fixeu-vos,
1: i ara on està la pell.
0: Fixeu-vos
5: no sé.
0: Quins temes tracta la cobla, eh? Vull dir,
1: hòstia, és, està molt bé, home, però
0: és un gos bastant friqui, eh?
5: Coses profundes. O sigui,
2: hi ha una llegenda que diu que la pell era el prepuci del primer alcalde de Set Cases, que van guardar i allà van escriure les lleis.
1: No gaire, no? La terra és de... De qui és la terra?
0: De pell.
1: La terra és...
2: Era un IQ, van haver de fer un IQ perquè no hi cabia, si no.
1: Però bueno. Creieu que...
6: Mira, sí. Jo, ara que dieu de pells i polles,
1: sí.
6: Vaig anar a Assís, a la ciutat d'Assís, on hi ha la polla de Sant Francesc d'Assís.
1: Assís gana el Madrid.
6: I no em van deixar entrar, jo volia anar a veure la polla del Sant.
1: Ah, sí, està allà.
6: No em van deixar entrar la sala perquè anava amb minifalda i jo perquè anava amb pantalons curts.
3: Està gent.
1: Però un moment, però hi ha la polla o el prepuci o la pell? Què hi ha?
6: Algú de la polla de Sant Francesc d'Assís.
2: Home, mola pensar Rasputin, que era la pell.
6: Com la del Rasputin, que també la tenen.
1: La tenen, ah, però la tenen tot el pollo.
5: La polla o la pell?
6: La polla com el màstil.
3: El que, sí, sí.
1: Jo crec que la Rasputin amb el temps s'ha anat inflant. Perquè jo
5: s'ha anat botint.
1: S'ha anat botint, no? Perquè jo la veig molt grossa quan posen fotos. Jo crec que la posen
6: amb un pot seria la i el formol
3: fa, que... fa efecte lupa, també.
1: El vidre fa efecte lupa, és veritat.
3: Sí,
1: bueno, però... I l'aigua.
3: Sí, no, és bona tranca.
1: Però el formol, jo crec que també...
6: Nacho Vidal és un...
3: Ja la voldria mal.
1: Un furufu. Sí. No, jo tampoc la voldria, nano, que has d'anar arrossegant allò per la vida.
3: Ja.
1: Hòstia puta, tio.
6: Hòstia, bueno, mira, ara parlant de polles grosses...
1: Què vols que digui? Si et dius, mira, tens aquesta polla i no treballes mai més. Vale,
3: bueno, és el cas de Rasputin, no?
6: Jo amb mi treballava un que tenia una polla que li arribava quasi al genoll, i no exagero, i el tio s'havia d'enrotllar com una tovalloleta quan havia de... com follava amb la dona, és una putada. La tenia molt exageradament gran, i el tio deia, és una putada, tio.
1: A part que no
2: tenia... Bueno, és el que dèiem abans, vivim en un món d'extrems.
3: No s'aixeca fàcil, allò.
2: O tens un gos que mossega massa, o tens un gos que és una merda. Amb les polles passa el mateix.
1: És veritat. A més, no t'aprens la taula del set, perquè no se't rega el cap, sanguíniament no se't rega el cap.
2: No, clar, tota la sang va per allà.
1: Ha de regar el latifundi.
2: Diuen, el bon català té fred després de dinar. No, té fred tota l'estona, perquè tota té la sang a la polla, les 24 hores del dia.
1: I més que si tens un pollon així, dius el bon català i ja no te'n recordes.
2: No, clar, ja et quedes a mitges.
1: Ja no et quedes a mitges, tio. Però bueno, creieu que el de l'Orquestra Plateria té un bon cigalot?
2: No, jo crec que té un bon nas.
1: Sí. Ah, que sí? Amb lo bé que canta?
2: Jo crec que té un bon nas.
1: Amb lo bé que canta, eh?
3: Per això no ha crescut, per mitges.
1: Per això li han caigut els cabells.
6: És calvo i petit, té un pollon.
2: Li han caigut però els guarda, en un pot. Que l'han cregut, però els guarden un pot.
1: Els cabells, bueno, sí, per escriure-hi l'Estatut d'Autonomia.
2: Sí, com la pell.
3: Algú que s'hagi fotut ratlles amb el Gato Pérez mereix el meu respecte.
6: Sí. Saps que és amiga nostra? Bueno, havia tocat amb vosaltres, no?
1: No havia tocat, però amb qui?
6: Amb Perro Pachico no havia col·laborat.
1: No, una vegada li vaig passar el disco i dic, vols venir? Em va dir, això és una basura.
6: No el Gato, aquí, la Clara.
1: Home, no, ja, la Clara Pérez.
5: Sí, filla del Gato Pérez.
1: Eh?
5: Filla del
1: Gato Pérez. No,
5: em pregunta si és filla del Gato Pérez.
6: Sí.
2: Vale. És una de les grans influències.
5: Gran referent.
2: A nosaltres ens ha marcat.
6: Mira, el dia que vingueu a tocar a Montornès amb nosaltres, pues al millor vindrà.
3: Hòstia, pues prepararem
2: un tema.
0: Aviam si és veritat.
5: Viejos automòbils.
2: Viejos automòbils.
3: Em van regalar un retall de...
2: Hòstia, és veritat.
3: Un retall d'una revista d'aquestes del cor on explicaven l'encuentro en la tercera fase de Gato Pérez.
1: El tercer cinturón.
3: Exacte. I ho tinc emmarcat, m'ho van regalar.
2: Un foli de l'interviu.
6: La Clara, molt maja.
1: Se li va aparèixer la Verge, hi ha una cançó que canta que se li apareix també la Verge. No sé si és...
0: Ves
1: si,
0: quin retall.
1: Que, no sé si hi ha una cançó que és la senyora de l'Omni i l'altra, Encontro del tercer cinturón. I jo no sé si del mateix Encontre va fer dos cançons o és que cada cap de setmana...
5: Veia la Padrina. Tenia
1: una experiència ultrasensorial, saps?
2: Hi ha una entrevista molt guapa que no, li fa la Rahola.
1: Que, realment que li va passar.
2: Sí, que sí. Que sí. Hi ha una entrevista que li fa la Pilar Rahola.
1: Sí.
2: Potser és de les poques...
1: Pilar Rahola, la puta carxola.
2: Potser és l'única cosa mínimament decent que va fer la seva vida va ser entrevistar el Gato Pérez aquella vegada i el tio explica la... L'encuentro.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Ja ho miraré, ja ho miraré. Igual ho he mirat, perquè jo sóc superfan, també.
5: Gat Pérez, tio.
1: Gat Pérez, tio.
3: Estimem molt el Gato Pérez.
1: Gato Pérez, a part que, hòstia, vaya gran nom, eh? Gato sí, Pérez. Sí, sí. Molta gent li agrada... No? Tu què t'agrada més, els Pérez o els gatos?
6: Jo, els López, tot. Que la Sara es diu Ortega López.
1: Gato López.
6: No.
1: Podria fer un grup de versions de Gato Pérez, un grup tribut. Gato López.
6: Gato López. Jo al principi passava, no t'ha passat mai que López i Pérez són dos cognoms que...
1: Sí.
6: I jo al principi que eren nòvios amb la Sara no sabia mai si era Pérez o López.
1: Hòstia, devies passar fatal.
6: No, perquè tampoc no li dius mai pel segon cognom.
1: Bueno, ja, però a vegades jo que s'estàs follant i dius...
6: Hòstia,
1: ara qui estic follant?
6: Ja, amb en Pérez o amb en López.
1: Ai, Déu meu. Bueno, anem a sentir la següent cançó, què? Perquè això s'acaba. Sang!
3: Oi!
1: No? Sant. O què? Qui no sí, tocareu?
3: Sant.
1: Va,
3: vinga, sentim
1: o què?
3: Us sembla?
6: No, anem a escoltar... Toqueu la cançó i després
3: va,
6: parlem de la sang.

0: que un cop vas matar el mossèn, vas agafar sang i vas fer
1: botifarra. I vas quedar uns embotits.
2: Bueno, al final, una mica reivindicar les menges que ens inspiren, no?
3: Clar, sí. Nosaltres quan vam començar a tocar hi havia un boom molt heavy del rotllo vegà i tal, que estava molt bé.
2: Tu hi vas caure?
3: Jo vaig ser vegetarià.
2: Bueno.
4: Jo m'he de fer una vegada, per això, així...
3: No, aquí, tot el respecte, la penya, avui està guai, però nosaltres reivindicàvem una mica el poder menjar fuet sense demanar...
0: Anàvem allò a una calçotada. Anaves a una calçotada i tal, hòstia, deixa'm el ganivet que tinc que partir el d'allò. No, no, és que este cuchillo és vegano.
2: Cuchillo vegano.
0: Dic, hòstia, cuchillo vegano. El concepte del cuchillo vegano...
5: No és el nom d'un grup, eh?
0: Jo el que més gràcia em fa això, el Willy, el coneixeu, el Willy, l'Inky, ell i la Lídia són veganos, no? Llavors, més d'un dia quedem amb més gent, Montoro, fer barbacos, i llavors els tios porten coses veganes per fotre la brasa.
6: Que simulen ser coses de carn.
0: Que simulen ser xoriço. Un dia van portar com una espècie de gambes, que era, jo què sé, tofu o una cosa d'aquesta
3: tipus. No, per els xinos fan unes coses molt boges, eh?
0: Sí, no? Vull dir que com a aparença de cosa animal, però suposo que...
5: Sí, bueno, però és que el bo és que després llegeixes el que porten aquestes coses i...
0: No sé.
3: Bueno, el can que et fots també bota.
6: Bueno, en fi, que des del respecte, però no sense tantes tonteries, saps?
2: Nosaltres ho respectem tot, però tot té uns límits, no?
4: Jo per això, a mi m'és igual, que cadascú jali el que vulgui. Jo també us dic una cosa, que també que jo jalo del Bonària i, hòstia. Em sento bastant enverinat.
3: Sí,
4: em sento enverinadíssim, saps? Sí. Vull dir que no sé...
3: Jo...
4: Corporalment, vull dir...
6: Sí, sí.
3: Jo estic a favor de que tothom mengi el que vulgui, però no consumir qualsevol merda, tampoc. No. Hi ha penya que menja carn cada dia, saps? I estan menjant unes basures, tio, i a sobre amb animals que estan patint, no sé, jo amb això estic d'acord, no està bé.
0: Jo menjo de tot.
3: Si menges carn, almenys pues que
6: estigui matat de cara a la meca.
3: Pues correcte, sí.
0: No, jo menjo més de tot, però el que és carn, això així, només ho faig quan vaig al restaurant o quan vaig fora de casa. Jo a casa meva ni comprem entrecots, ni comprem merdes... Vull dir, entre setmana doncs menges d'això, saps?
3: Sí.
0: Però, per exemple...
4: Mongeta tendre.
0: Sí, exacte. Jo menjo llegums a saco quasi cada dia. Menjo amanida cada
3: dia. És el millor.
5: Però ara he de fer un incís.
0: Ara, si m'haig de fotre un tros de fuet, me'l foto.
5: Ara he de fer un incís. Que jo el que... O sigui, el que és el menjar i tal, o sigui, el compro a comerç local. Vull dir... Que
0: sí, jo també.
5: Es pot anar... Pots anar a la gran superfície o... O sigui, i això ve a col·lació una mica també de que ens han deixat un tema.
3: El que... seu tema.
5: No.
4: Que es diu Massa Mare.
5: No, que es diu comerç de barri.
4: Guinness.
5: Es diu comerç de barri. Es diu comerç de barri.
4: Massa
5: Guinness.
3: Encara no hem parlat d'en Pitu.
5: I reivindica...
4: Pues això. És veritat, i en Pitu Pitarch
5: no.
4: El videoartista.
5: Hòstia, que això ja s'està allargant massa, eh? No,
4: el matinaire.
5: Que jo, o sigui, que collons, que jo quan compro al barri i collons, entenc que és un producte de més qualitat.
6: Bueno,
5: que...
6: això també...
4: Home, aviam, un moment, aviam. Però jo tampoc no compro Bonària perquè no hi hagi botigues del barri.
5: No ho dic per tu.
4: Bonària perquè 25 nòduls valen un euro, saps?
0: No, llavors,
4: soc una rata.
0: Jo també
5: ho entenc. Ho dic per el que ha dit l'Albert.
0: El que dius, eh? Però ja, per exemple, jo visc en aquest...
5: Però vull dir que jo tampoc menjo carn cada dia, però que si n'he de menjar...
4: Ja,
5: vaig a la
4: carnisseria
5: de tota la vida i compro un paell de botifarres.
0: Sí, jo també vaig aquí a Can Fredera.
3: Va, llangonissa.
0: Intentes anar a la
4: peixeria. I també hi ha una cosa, que a vegades...
0: A la fruiteria.
4: Tens mitja hora per fer el dinar i per comprar-lo. I si vas a la botifarreria del barri, allà tenen dues persones a davant i m'acago en Déu. Quan has sortit d'allà te l'has de menjar crua amb tafonar-te el cul i anar a currar. Perquè... T'has passat allà dues hores,
5: bueno,
4: que si els llardons, que si se puta mare, que si em compro un iogurt, cada vegada hi ha més coses a les botifarreries.
2: Exacte.
4: Que si tramusos, que si no sé què...
3: Que si tramusos...
5: Han de competir...
4: Que si lagartos, balalaiques no sé què... Balalaiques...
0: Jo em refereixo a un altre tipus
4: de que hi ha moltes botifarreries que venen salmó. S'ha perdut l'esperit local.
6: Si no hi ha botifarreries...
0: Jo, per exemple...
4: Vicky el Vikingo?
0: Ara et vaig a posar un altre exemple. Jo he vist que aquí en un poble com la Roca, val?
4: Que...
0: Llavors... Jo si m'haig de comprar unes cordes del baix,
4: sí.
0: Val? a Granollers ja no hi ha cap botiga, haig d'anar a Mataró, a l'Ubisa.
6: Hòstia,
0: llavors, haig d'agafar el cotxe, perdre mitja hora, aparcar, anar a l'Ubisa, comprar les cordes i tornar a venir a la Roca. O sigui que perdo una hora i mitja i a sobre em cobren 25 euros, més o menys. Obro l'ordinador, Amazon, val 18 euros... Però... i l'endemà a les 12 al migdia tinc la...
5: Però jo, però
4: estic
5: jo que
4: al local d'assaig i les cordes no.
0: Llavors, jo que, anar, que jo vagi fins a Mataró a comprar unes cordes és ja, comerç bueno, local, hòstia, no ho sé.
5: Jo ho puc entendre, però jo que visc a Barna i que al meu barri encara queda algun lloc d'aquests, doncs, collons, i vaig.
6: Clar, el problema vaig, és que han fotut... Han tancat tres botigues de música i són botigues de menjar de gos.
5: Al teu barri no n'hi havia abans, aquella botiga.
0: No, i aquí a la Roca no hi ha ni merceria. Tu vols comprar un botó?
5: No, però és que, clar,
0: quan hi havia una, la senyora va ajudar i no s'ha tornat a obrir.
3: Ahir va tancar,
0: perquè no dona negoci. Llavors, tu vols comprar un botó per dir alguna cosa i has d'anar a Granollers.
5: Però el problema és que tot això que estem dient ara, abans era lo habitual. O sigui, llavors, clar, collons, el poc que ens queda, doncs... defensem-ho, sí, no, és la meva opinió.
2: L'habitual és que hi hagués botigues de tot, perquè tothom comprava de tot a les botigues.
4: No, però també és veritat que abans, per exemple, anaves a una botiga i deien, bueno, això ja t'ho durem, igual trigar un parell de mesos.
3: No teníem tanta
4: res. Tu deies arreglar la bicicleta.
5: No ho volem tot, no ho volem tot ara.
6: T'ho tinc demanat,
2: sí. Estem condemnats a la tirania del caprici, perquè avui en dia vols el que tu vols. Antigament, mira, pots triar entre això o això. No hi ha res més. Llavors, també t'ho posaven fàcil.
4: I també hi ha una cosa que diu Plató, un d'aquests, que la insatisfacció és de tontos. Està insatisfet tot el rato perquè vull,
5: sí,
4: és de tontos. Saps?
5: La
4: persona sàvia és el que s'acontenta amb res. Que no tinc botons, m'hi foto un celo. Que no tinc celo, m'hi foto una grapa. Que no tinc grapa, m'hi foto un clip. Que no tinc ni grapa ni celo, allò, doncs vaig sense xamarreta. I ja està. Aquest molta gent diu, no, Barcelona no podeu anar sense xamarreta, que això és de guiris. Nudisme o indústria?
3: Absolutament.
4: No, quina puta.
2: No, o et recito uns versos de Verdaguer perquè comprovis que no sóc guiri, que sóc d'aquí, no passa res, ja està.
4: Clar.
2: Grans puta mals, gent. Grans remeis.
4: No, i a més, si algun maco ens han portat els guiris ha sigut el nudisme.
0: No, però si estàs en una gran ciutat és més fàcil que puguis trobar...
6: Sí, però, hòstia...
4: No,
5: cada cop és més difícil.
6: El tema aquest de les botigues d'instruments és un problema gros,
5: Ja. Ara has d'anar a l'Alfasoni.
6: Has d'anar a l'Alfasoni, que és... com l'Ubisa, que és el Mercadona,
4: o les llibreries de vell, abans hi havia una cada cantonada.
5: Exacte.
4: Ara hi ha el Rerrit i sempre tenen el mateix, tio.
5: El Rerrit, la Central i la Casa del Llibre.
3: No,
4: la Central no és de vell,
3: I fins el Regent un argentí. La Central no té de vell.
4: No és de vell,
5: No, però bueno,
3: a Sant Celoni hi ha una de vell.
4: Sí que n'hi ha una de vell. Però és cara, A vegades...
5: Bueno, total, comerç de...
4: És per hipsters, de Barcelona. Abans de Barcelona diu, no hi ha una llibreria.
0: La Farnesa, a més, sóc capital de comarca.
5: Sí, no sé com, però sí.
4: Bueno, un moment, i què opines de la marca aquella de galetes dels vells, què?
5: Oh.
4: En favor o en contra?
5: Aviam, què em dius, la Trias o la Tullarro?
4: Tullarro?
5: Ah, Tullarro no coneix ningú.
4: Quina és? Explica.
5: Són les bones del meu
4: cos. Ah, sí, però veus, per això volia saber.
5: Són les que van quedar a la sombra, però són les
4: millors. És el germà que es va separar.
5: Bueno, hi ha una història rara. Les Trias van ser una escissió dels Tullarro.
4: Sí?
5: Sí.
4: Però això ho puc comprar per internet o no?
5: Bueno, no! Això t'ho puc portar jo, del meu poble.
4: Sí?
5: Allò només es ven a la confiteria que hi ha al carrer Pare Lluís Rodés.
4: Ah, només es ven allà.
5: És a dir, la Rambla a dalt de tot. I a baix de tot hi ha la Trias.
4: Vale. O sigui que no és una cosa industrial, vaja.
3: No. Jo vaig anar a la fàbrica de Trias quan era petit amb l'escola.
5: Sí, però jo parlo de Tullarro.
0: Clar, però llavors estem parlant.
3: Estava molt bé.
4: Amb Y o amb llatina?
5: Amb Y.
0: El vi que ens ha portat ell.
4: En Tullarro.
0: Si jo vull aconseguir una ampolla, com collons ho faig?
5: Contactes amb ell.
4: Per Instagram.
0: Cabra del Camp o... O haig de fer servir internet,
5: collons,
0: no sé què,
5: si tu entres a Instagram
2: truques a mi i t'ho porto.
0: Sí, en aquest cas
2: però hi ha barres que no tenen per
3: als que ens estiguin escoltant. Què han de fer, Joan, per comprar-te el vi?
5: Una de les mil ampolles.
2: Trucar-me a mi.
3: A
2: Barna hi ha un parell de llocs on el tenen, també.
3: Doncs digue, collons.
2: Al carrer Ramon Turró, la bodega Mendoza, que és d'un argentí molt simpàtic, també tenen el vi.
0: I llavors què fas?
4: I és sense sulfits?
2: Bodega Mendoza. No.
4: sulfits.
2: No, sulfits
4: jo vull de tot, eh? Jo si pago vull sulfits.
2: S'ha de tastar, tio, el sulfit una mica.
4: Està bé el sulfit.
5: No, una mica de sulfit.
2: S'intenta posar el mínim de sulfits, però una mica per protegir.
4: Però si és generós amb els sulfits,
2: per protegir el producte.
6: Però és nociu.
3: Quan compres la farlopa no demanes a veure quin tall
2: té. Exacte. La informació nutricional no et ve impresa a la papela.
4: El cul algú durant 3.000 euros. Exacte.
0: Els sulfits, la farlopa.
3: Està bo o no?
5: Sí.
2: Ja no sé, però
4: és acidrat o no?
2: No.
5: És vinegre, no? Bueno, aviam si haurem d'obrir la puta ampolla.
7: No, no, jo no
2: soc
7: partidari, perquè
2: ara... No, no, no, ja
4: s'ha parlat. Una gran ocasió i no és el cas.
0: Me l'ampolla me l'emportaré
5: bueno,
0: jo.
5: Bueno, que si voleu una...
0: Ja et convidaré esmorzar.
5: Una caixa de galets d'estudiar-lo la podeu comprar.
4: Pues sí, pues jo sí que la voldré, perquè la galeta sí que m'agrada. Vale, jo crec que ja estic mig diabètic ja, mental i ja crec que...
6: Home,
4: ja...
6: si cada setmana et foteu coca d'aquesta...
4: Cada dia, cada dia. Cada dia estic
5: diant. Potser hauríeu de començar amb l'altra coca.
0: Jo la putada és que
4: tinc mirar, tota la sang grumullada.
0: Al desembre, cada any quan em foten un anàlisi nou,
6: estàs pitjor.
0: Sempre en troben alguna cosa nou. Ah, i ara m'han trobat sucre. Dic,
3: no no s'hi ha d'anar.
0: No s'hi ha d'anar. Però no m'obliguen, si no, no em donen les pastilles del colesterol.
4: Ara troben sucre, ara troben farina.
5: Bueno, a l'Amazon.
0: A l'Amazon què?
5: No les trobes allà.
4: Amazon Prime.
0: Sí, bueno, però si no vas amb recepta no te les donen.
4: Bueno, ja, no, estem acabant.
5: Ja va. De tot.
4: No. Una pregunta. Què esteu més contents, de la vostra cara o del vostre cos?
6: Del nostre cos.
2: Del nostre cul.
4: No, cada un. Del teu cul?
2: Sí.
4: Molt bé. T'agradaria tenir el cul a la cara?
2: La gràcia del cul és que no te'l veus, tio. Per això t'agrada, perquè no cansa, saps?
4: Només la cara has de saber com és el cul per el que diuen d'ell.
2: Clar, exacte. En canvi, la cara te la veus tant que al final et fot mandra, també.
4: Jo no me la miro gaire, la cara. A vegades com me la miro i dic, hòstia, nen.
2: No agafes gaire...
4: T'has fet polvo.
2: No viatges gaire amb ascensor, ja ho veig.
4: No fas gaire bona cara.
0: Jo el pitjor és quedar amb algú de la família. Jo tinc una germana
4: que és bruixa.
0: Una mica pesadeta, sí, a part que és bruixa, és una mica pesadeta amb això, que sempre que ens trobem...
4: T'analitza la...
0: No, treu fotos antigues i comença a veure fotos de fa 20...
3: Clar, això és una trampa mortal.
0: Com un Déu, un club... Amb lo bé que tu estaves ja.
4: Com lo bé que et creies que estaves ara fins que...
0: No, i a vegades em passa molt, sobretot això, amb futbolistes, no? De la meva quinta, de la meva edat. Veus Stoikov, veus Vaquero i dius... Jo estic tan cardat com aquests fills de puta. I sí, ho estàs, perquè...
4: No te n'adones.
0: No te n'adones, tu vas fent el dia a dia.
5: Vas fent...
4: Bueno, ja també diré una cosa, que l'Stoikov i el Vaquero, home, que estan més cardats que tu, perquè s'han fotut tres vegades la farlopa que t'has fotut tu, l'heroïna que t'has fotut tu, el cunyac que t'has fotut tu. Aquests fills...
2: El que s'aguanta més és el Guillermo Amor, tio.
0: Sí, sí, aquest sí.
4: S'ha mort.
2: I això que va tindre un accident de cotxe superbèstia, no?
0: Ja, però bueno...
2: Bueno, potser es tracta de fotre-se-la amb el cotxe per anar aguantant bé.
0: Mal cotxe, no? No sé, però hi ha gent que sí que es cuida bé, que dius, hòstia, aquest no envelleix el cabron, no?
4: Miguel Ríos.
0: Mira, en Cisa, el nostre guitarra.
6: Ah, pensava que deies l'altre Cisa.
0: No,
6: perquè l'altre Cisa, tio, està per la
0: raça. La guitarra de Fabi Pujol, el Cisa, quan tenia 18 anys, semblava vell. Perquè ja. I ara, que té 61 com jo, fa la mateixa cara que quan tenia 18
3: anys. Això li passa al Pitu, també.
0: Eh?
3: Ell semblava més vell.
6: Es va quedar cal per 20 anys.
3: Ara ja,
4: vell precoç.
3: 40 anys
4: però, ja, però jo ja els hi regalo, perquè tota la puta vida semblant vell...
5: Encara ressuscitarem i tot.
4: Ja, no sé.
5: Vinta.
4: I els que fan cara de nen i directament passen de cara de nen a cara d'alien.
3: Com no? Aquella...
4: Arriba un dia que el veus i ja se li ha fotut la fesonomia del cap a cara de Coca-Cola.
0: Hòstia, fa poc em vaig fotre una gamba superbèstia a la feina. Hi ha una noia a la feina de Cardedeu que va celebrar els 60 anys i va, ell estava allà ensenyant les fotos i clar, i la tia ens ensenya les fotos i vaig
4: de lluny i no t'hi veus gaire.
0: No, sí que m'hi veig, però jo no sé qui és el seu marit. Vale,
4: i pensa que és aquest, fill, és aquest gamba.
0: Dic, aquest calvo que és el teu pare. Diu, no, és el meu marit. Diu,
4: bueno, ja sembla que li comença a sortir el pèl.
5: A mi porten dient-me calvo des de fa 20 anys, vull dir.
0: No, però vull dir, no hi ha perquè fos calvo, pel tema de que es veia
6: fet
5: ballejava.
0: Molt més gran que ella i resulta que
6: bueno, és un complit encobert cap a ella.
0: Sí, cap a ella.
4: Bueno, li has dit, aviam, els calvos sempre tenen bon humor.
0: Saps qui és? El germà del Xema de Cardedeu, de l'amic del Pepe, el germà està casat amb aquesta.
4: Ah, hòstia, i és calb? Doncs pues el Xema té un bon matoll.
0: Doncs pues mira, aquest va ser el calvo
4: de la família. Es va quedar als pèls, ell.
0: Devia ser d'un altre pare.
4: Tu, que anirem acabant, perquè mal que us pesi. Sí. Vols fer la pregunta típica o no?
0: Ah, que ja les hem fet.
4: En queda una, però ja la farem i acabem, no?
0: Bueno.
4: O no?
0: Sí, no, no, no.
4: Ja fem, posarem, posarem l'última i ja ni la comentarem, no?
0: Fem, doncs fem la, sempre que acabem amb lo mateix, que ens recomaneu algo, quan, un llibre, un disco, un, mira, abans un grup que hagueu vist últimament, que hagueu dit, aquest grup s'ha d'anar a veure.
6: Vale.
3: O aquest, ah, sí, el que jo el recomano als Null, perquè...
0: Abans ho has dit esmorzar.
4: Ens has posat uns trossos, eh?
3: Sí, i bueno, jo...
0: Null, eh?
3: Null.
0: N-U-L. Ara quan arribi a casa me'ls posaré.
3: Són una gent molt maca.
4: Hi ha un de Pènico.
3: I són, sí, l'Ignasi, d'aquí del Baix Montseny, una persona encantadora. Bueno, són molt macos tots, són del Vallès i...
4: Si són del Vallès, són macos.
0: Són més agressius que Pènico.
3: Sí, és hardcore... molt, molt guapo, molt potent.
0: Que guai.
3: I...
0: no, perquè a Pennycox el que els hi passava és que els discos estaven tan ben gravats i amb les guitarres aquelles tan netes, i llavors quan tocaven en directe sempre sonaven molt més marranos.
3: Doncs
0: del
3: això
0: que...
3: ja et diria que és al revés.
0: És al revés.
3: És al revés. Perquè el que tenen gravat sona guapo, però en directe és molt guapo. És molt
0: és
3: potent.
0: Contundent.
3: Sí.
6: Jo recomano el disco nou de Power Burkas, que no sé com es
4: mira,
6: diu, però
4: au!
6: Vam tocar amb ells l'altre dia.
4: Increïble, estiu.
6: I, hòstia,
2: bons.
0: El tinc a casa perquè vaig a una comanda a Becora i me'l va regalar, i encara no l'he escoltat.
4: Jo també el tinc, que surten ells en plan rotllo Boniem,
6: sí,
4: de l'Espacio,
6: sí, sí,
4: la portada.
6: I a més, a, bueno, i...
4: Home, estiu, a més a més l'ha gravat en Joanot dels FP.
6: No els havia
0: un grup,
6: mai,
0: que un grup dels Power Burkas que no, no han vingut mai al programa.
4: No, bueno, jo m'he fartat de dir-los, m'he fartat de dir-los.
0: Però vull dir, són d'aquest jovent...
4: Són parits i deixats estar.
0: Usonenc, el que dèiem. Jovent usonenc...
4: Modernaco.
0: Modernaco.
4: No, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
0: Ja m'entens.
4: Jovent usonenc, són... No, aquests són parits i deixats estar. Aquells estan
0: bueno,
4: perquè...
0: Com...
3: Són una mica en l'espectro, com jo. Són una mica autistes, no?
4: Una mica...
3: Oh,
4: en l'espectro. És que, per ja bé, la portada és bastant espectral.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Hòstia, quina ràbia. Per què no me'n recordo de com es diu el disco? Perquè sobre el... No som fom, no fum fam... Doncs
6: pues és disruptiva, la pantalla. Ai, la portada.
4: És increïble, tio.
6: La
4: és increïble.
6: És
4: rotllo evangelisme... Evangelisme discotequero, saps? Evangelisme discotequero, saps? Sí, sí. Del setè mil·lenni. És increïble. Totes les portades, perquè n'hi ha una que surten en plan rotllo som una banda demo, que també és
6: sí.
4: molt bèstia, tio.
6: Són una banda demo, no?
4: Són una mica una banda demo.
6: Sí.
4: Hòstia, molt bons, tio.
0: Bueno, recomaneu més coses, més coses.
5: Jo pues, recomano un documental que vaig acabar a veure ahir mateix sobre, bueno, sobre el 1984 d'Orwell. Com, bueno...
0: On es pot veure...
5: Jo l'he vist a Movistar, no sé si està en
4: algun...
0: Com se diu?
4: A Filmin em saca, també hi és.
5: 1984 o alguna cosa així. No té gaire... I bueno, parla de la distopia que va escriure Orwell, però portada al món actual, que realment fa... O sigui...
3: Tu ets del partit o no?
5: No, jo intento fugir del partit.
3: La gent no se l'ha llegit bé, que
5: em persegueixen, tio.
3: Hi ha un moment que parla del lumpen proletariat, no, diguéssim, que és penya que està completament al marge, o sigui, no estan ni vigilats, perquè no cal. La gent que està vigilada són dels del partit, els funcionaris.
5: Però en Winston està vigilat.
3: Home, perquè treballa pel partit.
6: Són com els que dèiem abans.
3: Sí, la gent no ho ha acabat d'entendre. És una opinió personal.
4: No, un moment, però això també va per les purgues estalinistes. A Stalin, quan
5: home,
4: va purgar la gent,
5: no,
4: els que purgaven eren els del partit.
5: Orwell sempre ho deia, però... o sigui, ell denunciava els totalitarismes. O sigui, era igual del signe que fossin. Vull dir, ell estava afiliat al Partit Laborista, però bueno... l'època en la que va viure...
4: De fet,
3: per
4: mi l'estalinisme no té res a veure amb el comunisme. De fet, l'estalinisme és una cosa que van copiar dels nazis i que el capitalisme ha copiat de Stalin. Perquè tu te'n vas a currar i és com si visquessis a l'estalinisme. Que si aquest, que si aquest...
5: Si ser comunista no és un heroi de la llibertat. O sigui, aviam, no sé si hem d'entrar en tema polític, però...
0: Entra.
5: A mi el comunisme... A mi em dona bastant pel cul el comunisme, vull dir... Així de clar ho dic, vull dir...
2: El capitalisme
5: és un totalitarisme com qualsevol altre.
3: O sigui, aquí.
5: Al final el que busques és controlar la gent, sotmetre-la...
4: Però un moment, molta gent confon el comunisme amb l'estalinisme.
5: Bueno,
4: jo crec. Bueno, no dic que sigui el teu cas.
5: Digue-li a Stalin... O sigui, una altra cosa és que em parles de socialisme i d'una repartició equitativa i d'una justícia social. Vale, això jo estic d'acord amb això. Però collons, que fotis a 50 milions de persones a treballar perquè a tu t'ha vingut un puto deliri de grandesa, doncs
4: bueno, bueno, però això no és comunisme, joder, tio, tots
5: bueno,
4: els plats
5: això no queda fer Stalin a la Unió
4: bueno,
5: Soviètica, no?
4: Stalin per sí, però, mi no és comunista, tio,
5: però és l'heroi dels comunistes, l'Stalin,
4: no? No, home, no, collons, de quins comunistes és l'heroi?
5: Bueno, no sé, alguns que conec
4: molt pocs, tio, si la veritat els va matar ell, tio.
3: De,
4: més
3: tu,
4: de la meitat es va matar ell.
3: Tu escoltes el Roberto Merdós.
5: Que va, que jo no que ni un tio.
4: Roberto Vaquero.
0: Veus, Vaquero.
4: Roberto García Vaquero.
5: Ah, no, no, no li feu cas, no li feu cas.
3: Jo des d'aquí li envio un missatge a Roberto Vaquero que pues vingui a menjar ara la polla, però ràpid, sisplau. Que em servia, em servia escopes a... allà a Sant Andreu i ara, ara vas d'aquí, eh? Vinga, vine aquí.
4: És de Sant Andreu, aquest?
3: No, però tenia... gestionaven el,
6: tenia una
3: el
6: bar de, tio.
3: Sí, gestionaven hòstia, el bar de l'Harmonia.
6: Hòstia, hòstia. El bar de la piscina, saps?
4: No ho
3: sí, ho van, fa un parell d'anys o tres,
4: no,
3: bueno,
4: no,
3: potser
4: no
3: més.
4: Pot ser.
3: Sí, sí, tu has sabut. Bueno, jo vivia a Sant Andreu, aleshores... I...
4: Però si he anat al bar de l'Harmonia...
5: No, no, a mi m'ho han dit això també, eh?
3: Ah, no, jo us ho garantitzo. Era...
5: A mi m'ho han dit
3: això. Els seus minions...
4: Sí?
3: Estaven...

0: xarros dels mosquits, crec que porten estricnina, aquests que poses a l'escalfador.
1: Clar, per això és millor fer-se la mòmia amb el llençol i si et mores, doncs mira, el millor tot això que tens.
0: Lleves serrant les dents,
2: saps? Recomana'ns un vi baratet, allò entre 5 i 8 euros que valgui la pena.
3: El de Cal Caral.
1: Hòstia, entre 5 i 8 euros.
3: Ah, no, aquest el de Cal Caral, no.
2: Que sigui fàcil de trobar amb un súper.
0: El Lidl, no?
2: Big Bowl. No, és que digui.
0: De Txernòbil, vi de Txernòbil.
1: Jo no recomano, mira... Jo no recomano, en general, vins per menys de 7 pavos.
4: Bueno, entre 8 i...
1: Comencen a ser una merda. Justament, aquests dies que hem estat de revetlla, celebrant Sant Joan, etc, etc, recomano molt els caves Portell de la cooperativa de Sarral, de la Conca de Barberà.
2: Jo t'estic dient vi, eh?
1: Bueno, però és vi escumós, és vi.
2: No, jo dic vi, vi negre.
4: Vi negre.
2: Vi d'homes.
5: Vale, jo recomano
1: un vi negre que estigui bé per aquest preu.
5: Jo us en recomano
1: vostès, per exemple, cooperativa de Gandesa, cooperativa de Bot.
2: Sí?
1: Tots els vins negres de la Terra Alta són preus molt econòmics. Vins de cooperativa i de puta mare.
5: Jo us en recomano un, el blau.
2: Blau?
5: Sí.
0: Però és blau o...?
3: Però negre, no?
5: És negre, és blau.
3: No és blau.
0: Això dels biscuits no, sempre diu, el vi blanc
5: com
0: és
5: que sigui blau,
0: peixos,
5: un vi,
0: jo dic, i el vi negre per les persones.
2: Ara porto una temporada que a casa comprem un que es diu Farfanya, que és un costés, i val 6 euros aquí al Caprabo. I
1: es deix veure.
2: I bé. Sí.
1: Doncs endavant.
2: Això et deia si n'hi havia...
0: si et feies una oferta.
2: Hi havia una època que comprava cap de ruc, d'allà de Montsant.
5: Bé, això no val res.
2: I ara, no... És que valia 4,5, 5, 5 i mig.
5: Saig, això.
2: I ara val quasi bé 10 euros.
1: Bueno, és que
2: suposo
1: tot
2: que ha comprat molta gent.
1: S'ha posat a pujant. Sí.
0: S'ha posat a moda. I què opineu vosaltres que esteu al cas del rotllo vinyataires i tal i qual, que de repente s'ha posat de moda fer-se els graciosos a les etiquetes?
1: Això és de filla.
4: Uau,
1: això és de filla.
4: És un tema,
0: llufa,
4: això.
0: Llufa divertida.
5: Això és
0: no
5: com,
0: sé què, el conill com, amb cipote.
5: Això és com tatuar-se...
4: S'ha d'acabar, hem d'acabar amb això. Sí.
0: Sí. L'avión loco,
1: el malparit,
0: el pedo de tu padre.
1: El barrut, el no sé sí. Què, el
0: no,
1: subnormal.
0: També, eh?
5: No, però en
0: subnormal.
5: Això és com tatuar-se la flor de la llamborda de Barna, saps? És una subnormalitat de l'època.
0: Extrema, no?
5: Sí, sí.
0: No es pot ser més mediocre.
1: Jo us recomano...
5: A més, la meitat de la penya que portes tot el xombi, saps? Lo qual és més
1: una copa de cala portes... És que
0: sí,
1: sempre,
0: va, sí.
1: Sempre funciona aquesta
0: revella. Amb una neula, xerrupar amb
1: la neula. A casa n'hem begut molt amb els amics. Ens ha agradat molt tant el rosat com el brut natura, està molt bé. Una copeta
0: jo
1: de cala...
0: Jo estic en contra de l'alcohol,
1: després et fiques al disco del...
0: Puta alcohol,
1: del Justo Betancourt. Pa bravo jo, el Roger segur que el coneix.
0: M'encanta, home, clar que conec Justo Betancourt.
1: Jo crec que ja ho tens a l'estiu solucionat.
0: Increïble. No és dels que més m'agrada, però em fa gràcia.
1: Però està molt
0: en té un amb el Willy Colón, em sembla, és que possible. Surten amb un tàndem, tio, a la portada, i dius...
1: És que clar, és que...
0: Has d'estar tarat.
3: Home,
1: ja, si a sobre li fots el tàndem, pel mig és l'hòstia.
0: Justo Betancourt.
1: Però bueno, això, una mica el que vindria a ser la salsa, t'ho soluciona. Soluciona l'estiu. La salsa i la bombolla.
0: És increïble. Què més? Doncs... Tu recomanes alguna pel·lícula o alguna que has vist?
2: Ahir vespre vaig...
0: A casa sempre mirem el que tu dius.
2: Sí.
0: No, molt.
2: Ahir vespre vaig veure Ultras, un documental que hi ha a HBO.
3: Algú nou, algú nou?
0: Ja no, estic fart, de pel·lis de fact.
2: Em va fer gràcia perquè...
0: De nazis.
2: Hòstia, va fer una mica de ràbia perquè surt el fill de puta de l'Ochaita,
3: sí.
2: Com un senyor gran, que ja ho sé, com jo, una mica més gran, el tio dient, no, bueno, és que... el que fan ara allò, i ho focalitzen molt el primer capítol amb el Frederic Roquier,
3: yeah.
2: O sigui, és com si ataquessin molt.
3: Hòstia, però és molt,
2: sí, sí, és repetitiu,
0: no sé,
2: i llavors amb l'Aitor Zabaleta, vale. I el tercer amb el Jimmy, amb el...
3: Ah, vale.
2: O sigui que bàsicament enfoquen molt
4: els grans
2: al Barça i a l'Atlètic de Madrid, yeah, yeah. I al Madrid van entrevistar allà l'Ochaita, que va dient bueno, sí, no sé què, tal, com si fos, saps, un...
3: Ja, ja, un
1: que passava per allà,
2: no? Simplement era un roncero de la vida que anava allà a animar, no?
4: Jo vull des d'aquí enviar un gran insult també a Manuel Carballal, a Antonio Salas.
0: Qui és?
4: Antonio Salas és el diari d'un skin, no sé si va ser molt famós.
2: És un llibre que el tio en teoria es va infiltrar.
4: En teoria, és tot un recull de merda d'internet. I és un magufo d'aquests, de periodista del misteri, que es diu Manuel Carballal. Des d'aquí li envio el meu insult
0: però
4: més fort.
0: Però aquest tio deu estar ja, perquè aquest llibre és
4: aquest del... Aquest fet ja ric.
2: En el seu moment... Van fer una pel·li, una sèrie, fins i tot.
0: Aquest el Rerrit sempre el trobes.
2: En el documental aquest...

0: la, no he mirat ni la solapa.
1: En el documental aquest també surt el Carles Vinyes parlant bastant.
2: I una altra recomanació que és tornar a mirar els Sopranos.
1: La millor sèrie de la història.
2: La millor. L'altre dia vaig llegir a David Sopranos. M'ha explotat el cap. Que David Chase va explicar, li preguntaven pel final dels Sopranos si havia mort Tony Soprano i va dir, és que Tony Soprano mor a cada capítol. Llavors, jo ara estic tornant a mirar la sèrie amb aquests ulls, no? En plan, és que cada capítol mor, és una passada.
0: Mira, un petit
1: tu la mires...
0: on està?
1: La mires... El Soprano està...
2: HBO.
1: HBO també.
0: Mira, sí. No la tinc.
1: Jo crec que la tinc amb...
2: Jo la tinc amb DVD, me la vaig comprar.
0: Tinc una xina d'HBO, però sense O.
1: Jo crec que la tinc amb DVD, Roger.
2: Jo soc d'aquests, també.
1: Jo la tinc amb DVD i ja et donaré els DVDs.
0: Però no tinc DVD, ja, se'm vaig arrencar. Vas allà. Un disco de la biblioteca i se'm va quedar allà clavat.
1: No, però això ja et donaré... Tinc un DVD per allà a casa i ja te'l regalo.
0: No, si em sap que vaig al Todo 100, el que passa que si torno a portar un DVD a casa, la Cristina me'l fa per cul.
1: Tu què la mires en versió original?
2: Sí.
1: Clar, jo no. I llavors...
0: Entens o no per això l'anglès?
2: Sí, bastant. Sí.
0: Putos autistes, saben anglès?
1: La Maki, la cantant de Gangsters, em deia, un club, mira les discussions de Tony Soprano amb la Carmele,
2: sisplau,
1: en versió original, i quan es discutien, treien, ho canviava. I
2: així, és meravellós.
1: És meravellós. Sí. És meravellós, sí.
0: Fins de puta.
1: És que hi ha cada personatge espectacular.
3: I tu què recomanes?
0: Jo què recomano? Hòstia, ara sí que m'has mort.
1: Hòstia, per ser una... Tu sempre recomanes...
0: No, ja he recomanat abans la pel·li aquella dels estudis.
1: Tu sempre recomanes llibres. M'estic llegint aquest, aquest que va ser un superboom aquest any a Sant Jordi, del Prat sobre Roca, del no sé què, Gil Prat sobre Roca, el xaval aquest.
0: Sí?
1: I m'està agradant moltíssim.
0: Com es titula? Dóna pistes.
1: No sé què, del silenci...
0: The Sound of Silence.
1: Sí, que algo així.
0: Bueno, jo, mira,
1: m'està agradant moltíssim.
0: Que m'ha recomanat el Miquel Cabal, que és El Vértigo, que és de la Eugènia Ginsburg. Ara... Tots els llibres que llegeixo són de la família Ginsburg. La Natàlia Ginsburg, el Carlo Ginsburg, aquesta Ginsburg, un altre Ginsburg que va estar al setge de Stalingrad, també me l'he llegit, pues aquesta és sobre l'estalinisme i sobre la repressió estalinista. I uau, vaya tela, perquè amb una mateixa cel·la tenien un que l'havien acusat d'intentar matar en Petrichov, i l'altre, i a la cel·la al costat tenien en Petrichov mateix. Bueno, si l'he matat, sóc bo. Saps, deixeu-me en llibertat. Doncs pues no, tots allà.
4: La gran purga.
2: Perdó per la...
0: Increïble.
2: Petrichov...
0: No, he dit...
2: Aliança catalana, eh?
0: M'agrada molt. M'agrada molt la granja Petrichov, s'hi menja molt bé.
1: L'altre dia vaig veure que els d'Aliança Catalana ja tenen... alcaldable per Barcelona?
0: Per cert, un moment, que et portes tatuat l'àguila de les granjes, la catalana.
2: Clar.
0: A mi m'agrada... Feien uns biquinis XXL.
2: No, al meu barri, o sigui, allà al
0: Baquina... Ja, encara existeix o no?
2: No, ja no existeix.
4: No, alguna en queda, a la Sagrera n'hi ha una.
0: I fotien uns biquinis així, que eren com un LP, era com la tapa d'un LP.
2: T'ho cobraven, eh? Al meu barri
0: però no era per fotre-se'n un parell de cops d'any.
2: Allà al biquini català.
0: El biquini català, que gastàs un pot de mostassa.
4: Ni sobrassada ni polles amb miracle.
0: No, amb pa d'allò, amb pa d'ordi. Bueno, què veus? No.
4: Jamoi, què és?
1: Jo crec que ja...
0: un moment, no, hi ha una cosa que no hem comentat, i abans hem comentat, que ara que dic amb pa d'ordi, que
2: total.
0: A la portada d'un EP de la Copla, sí, que hi surten l'assassinat de...
3: Sant Jordi.
0: Per què? Perquè les tradicions, què? Estan per assassinar-les?
2: Absolutament.
0: No? Per què vau decidir fotre l'assassinat de Sant Jordi? I qui va matar Sant Jordi? Com s'entenen de grims?
2: Bueno, tot té un principi i un final, i al final, no? No sé. Com va morir així? Doncs fotem-lo, no?
0: Però què va morir? En una casa d'apostes?
2: Sí, realment... A veure...
1: Li van tallar el cap o no?
2: Li van tallar el cap.
0: Els ous.
2: Pues segurament també.
0: A on? A on? A Ciutat Badia, on?
2: A Sant Celoni, segurament.
0: A Sant Celoni ja fa olor, eh?
1: Home, sí. Vam anar a Tico Sabater, no?
0: De sucarri.
2: Clar.
1: Aquí a la Roca, mira,
2: no,
1: tenim un carrer que és Quico Sabater. Aquí a la Roca.
0: En sèrio?
1: És curiós.
3: Sabeu que Quico Sabater va néixer a l'Hospitalet de Llobregat,
1: sí,
3: al costat de casa meva. I llavors ens explicaven que que de tant en tant es veu que anaven a, que els tios apareixien per allà per la família vestits de capellà, ell i el seu germà, no? I els tios es passejaven per allà vestits de capellà. I que en una ocasió els estaven buscant i tal, i el germà, i el Quico es veu que hi havia fugit i tal, i el germà es va passar 2 dies a dalt d'un arbre, sí, amagat perquè no el trobessin.
0: Uau!
3: I que la germana, bueno, es veu que la putejaven i tal, i tallaven els... la rapaven, els franquistes, la repressió i tal, sí, sí.
0: Molt bèstia, molt bèstia. Bueno, però res, no, acabem o què? No, digues.
2: No, no, aquest disco, quan el vam treure, estàvem en plena aixament del procés, no? I nosaltres que som...
0: Va ser predictiu.
2: Som gats vells. Ja sabíem que
0: això acabarà malament.
2: Era una moguda.
1: Era pan
2: per avui. Sí, exacte. Manera, no? I vam dir, va, fotem això, a veure si algú...
0: A mi em fa gràcia el procés i tal, perquè de sobte la policia una mica es va inventar que els independentistes eren nazis. I fins llavors no hi havia independentistes nazis. Però de sobte, o sigui, saps? De sobte hi ha 10 milions d'independentistes nazis. La meitat són vots de mentida. Però si mires a
1: les properes eleccions t'ho explicaré si són vots de
0: mentida. Si mires els diaris i tal i qual, que si Liu Forn, que si no sé què, que si en Vallejo, que tots comentaris nazis a punt de pala. O sigui, que de sobte... tots aquests fills de puta actuen en consonància amb els serveis secrets espanyols o què collons passa?
3: Bueno,
0: no és una pregunta, és una pregunta. Què més? No badallis. Joan, digues alguna cosa, que per marxem.
5: Bueno, falta algun tema o no?
0: Inútil
5: sí. Total, no?
0: Home, el més bo.
5: Doncs va.
0: El més bo que ja no voleu tocar mai més.
5: Fotem-li,
3: bueno, va. Bàsicament contra la policia, ja està.
2: Però, un moment, quin no. Era? Quin és?
0: S'està coguent.
2: No, un moment, és que, clar, hem tocat un altre després.
0: Ha tocat una altra?
2: Sí.
1: Pues va, anem a escoltar.
0: Pues aquí em s'està coguent.
1: És la versió de
2: Xavi. Sembles les dues de cop i ja
1: està. És la versió de Xavi 69.
2: Xavi 69. S'està coguent una venjança que és una història que parla d'Olot, bàsicament, i la seva crònica negra.
1: Doncs vinga, anem a escoltar la versió de Xavi 69 i després d'això.
2: I ja marxem. Va.

0: gent es pensava que acabaria el programa.
1: Jo he d'anar a pixar.
0: No, seguim.
2: A veure,
0: però com us ha anat la vida des de que teníeu 3 anys, entre els 3 anys i els 17? Vull dir, quines traumatitzacions heu tingut?
2: Com ens van fer esquins, no? Jo m'ho van preguntar.
3: Encara queden cervesa.
0: Recordeu la primera clenxa que us vau fotre?
2: L'altre dia apuntes a algú em va preguntar.
0: Tothom s'ha anat. Va.
2: L'altre dia apuntes a algú em va preguntar per què us vau fer... Per què sou esquins?
0: Esquins.
2: Una gran pregunta. O sigui,
0: i què? Per què sou esquins?
2: No ho sé. Sí,
0: per què? Tu, Chua, per què és
2: esquins? Tens els motius, no sé.
0: Però Chua és un barri de Tòquio.
4: Sí.
0: Ah, no, Shibuya.
2: Sí. Tu per què ets esquins?
0: Per què et diuen Chuya? Per les xoies, no. Chuya, per...
4: Chuba.
0: Chuba, per què?
2: De Sobirà Babot.
4: Jo em dic Sobirà Babot de cognoms.
0: Ah, Sobirà vol de mort.
4: I és com una acrònim.
0: Sobirà.
4: I és com un... Bueno,
0: com es diu?
2: Un acrònim dels seus cognoms.
0: Ah, Subai.
2: Sobirà Babot.
4: El tema aquest de...
0: dels skinheads.
4: S'està coguent una venjança.
0: Sí.
4: Parla sobre les aventures de...
2: Com que hi ha el tema?
3: Les 4 últimes, ja, home.
0: Cadascú parla.
3: Hòstia.
4: Bueno, parla sobre les vivències protagonitzades per Pere Puig, que era un paio de Olot, que el tio estava fins als collons, ja estava, era un d'aquells que dius, hòstia, és que estic fins als collons i tal, i el tio...
2: Li estaven prenent el pèl, bàsicament.
4: Va agafar l'escopeta,
3: va
4: anar a la caixa, va matar el tio que hi havia allà, i després es va pelar el seu jefe, no? O algo així.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Sí. Això es fa poc, perquè...
4: Un heroi, un heroi.
0: Amb la pressió que tenim...
2: Sí, sí, fa poc.
0: Fa poc, fa poc. Què més? Escolta'm...
3: Si a vegades és estrany que no passin més coses, sí, que funciona tot plegat, clar. Que no hi hagi gent més cabrejada que digui...
0: Recomana el documental que hem parlat abans. El de la mano que aplaudi sola.
4: Ah, sí.
0: Va!
4: Es diu One Hand Don't Clap, que vol dir una mà sola no aplaudeix, i és sobre... la història o el rotllo del calipso de Trinidad i Tobago durant els anys 70-80, jo crec.
0: Això és la puta polla, que l'has de veure, tu tens fill,
3: no? Sí, sí, bueno, té el meu fill, però li agafo la cosa.
4: Vale, sobretot...
3: Aquell m'agafa a mi tota la vida.
4: Sobretot està com bastant centrat en les figures de Lord Kitchener, que és com el gran màster, l'heroi absolut. El gran pare, tio, exacte. Del calipso modern.
2: A casa són més de Mighty Sparrow.
4: I Calypso Rose, no?
0: Calypso Rose.
4: I Calypso Rose, que bueno, és una altra artista i tal, o sigui, magnífic. Un rotllo...
0: Una xalada extrema, de documental, tio.
4: Una autèntica passada.
0: Van restaurar tot està allà, amb els colorins...
4: Sí.
0: Què més? Ja està, ja ha marxat tothom, no? Hi ha algun altre tema o no, per parlar?
2: Bueno, tenim l'últim.
0: Ai, que hi ha un llibre, que hi ha un llibre. Hi ha un llibre sobre l'Orquídea.
3: No hem parlat d'una cosa molt important.
0: Quina?
3: Saps que sempre fem els nostres 30 segons de futbol.
4: Ah, futbol. Què, esteu seguint el Mundial o què?
3: Sí.
4: Aneu amb Espanya, no?
3: Jo cada dia.
0: Aneu amb Espanya, diu. I... aquest sí que va amb Espanya. A casa es debat sobre Jordi anirà amb Espanya o Jordi anirà amb Espanya.
3: Sí que n'hi ha, si les he portat.
2: Sí, són aquí.
4: És que no volia, no he gosat preguntar-ho directament.
0: Ja, no se sap.
4: En cap moment.
3: No, ara us ho
0: jo crec que és ambigu, és un mica por.
3: No soc gent ambigu i t'ho he explicat abans. Jo vaig a favor de Messi sempre. I d'Argentina.
2: Però sí que vaig... amb la moguda aquesta dels jueus, així, fent petons... Jo aquí ja no vull saber.
4: Ah, ja, bueno.
2: Trump,
4: ja, bueno.
2: L'estimat molt el Messi,
5: Però si el Messi li ha xupat el cul al Trump i al Mireia,
2: tio. Jo, sionistes, ja...
5: És un fill de puta, home.
3: Això ho m'explica, això.
5: És un tros de merda, tio.
3: El que vulgueu. Bueno, a mi m'és igual, això.
5: És un tros de merda, home.
3: Ara parlem de futbol.
0: No me'n recordava. Abans, com ho has dit, he pensat, mira, és graciós.
5: El futbol no és polític, el futbol no és polític. Una polla, que no.
3: Et vaig explicar
0: la teoria,
3: la dicotomia aquesta d'anar amb Espanya o no anar amb Espanya.
0: A veure,
3: lo que està...
0: sentint,
3: però no marxis.
5: S'ha acabat l'entrevista.
3: Si no hi ha res, ja l'ha
2: bueno, a veure, sisplau. Sí, jo
3: el tema d'Espanya que està passant en aquest Mundial és que els madridistes
5: crec que hi ha un cadàver
3: estan
5: a la sala
3: en contra
5: de
3: d'Espanya perquè no hi ha cap jugador madridista. Perquè hi ha 8 jugadors del Barça. I llavors, això l'únic que em fa pensar és dir, hòstia, saps que... No dic que vull que guanyi Espanya...
2: No, però tampoc passaria res.
3: Però, sí, o sigui, és molt fort que...
0: Jo crec que sabíem que acabaríem per aquí.
3: No, jo crec que deu ser l'únic país del món on bascos, gallegos, certs gallegos, catalans, i ara, a més, madridistes en contra... O sigui, madridistes... obertament a favor de Brasil, França o Portugal, parlant de Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior i Mbappé, no? I llavors dius, hòstia, que els donin pel cul també en certa manera, no?
4: Sí. A mi el que em flipa...
1: Hòstia, jo... Espanya, tio.
3: No, ja ho sé.
2: Aquí,
3: no,
2: jo mira, a mi si Roberto Vaquero, si Roberto Vaquero està en contra de la selecció espanyola, jo ja firmo, ja puc morir.
0: Sí. És una inselecció.
2: Sí, que es morin tots ja.
3: És algo molt, molt curiós. I ahir el vespre va passar...
0: I per què Itàlia no passa mai? Què passa?
4: A mi el que em sembla curiós...
3: Els italians
0: hi ha algú de cocaïna, però hi ha algú de cocaïna. Però
2: hi ha
0: una història allà de cocaïna.
3: El que és molt heavy d'aquest mundial...
0: Estan tots a l'illa d'en...
3: És
0: d'en Heimstein.
3: La selecció de França sí que és molt graciós perquè, graciós, o de cara a l'ultradreta, perquè l'ultradreta francesa també està super agobiada, perquè
0: tots són negres,
3: tots són negres. O sigui, ahir mateix...
2: Bueno, sempre ho han estat, una mica.
3: No, però cada cop... Ahir eren 10 negres,
0: però
3: i l'únic blanc que hi havia és fill d'espanyols, que és aquell el Teo Hernández. O sigui, de la que... Saps? Vull dir, o sigui, no hi havia ni un... I la meva jove és sarda, però el seu pare és sardo, sa mare boliviana, però viuen a París. I llavors ells també odien a França, però per altres motius. I a vegades parlem d'aquest tema i clar, li dic, Carla, dic, què pensen els francesos? Diu, ui, l'extrema dreta està superagobiada i superemprenyada amb això de...
0: De fet, quan van sortir a celebrar alguna cosa i els que sortien eren marroquís,
3: sí,
0: i africans,
3: clar,
0: i van cremar-ho tot,
3: perquè, clar,
0: que són, si serveix per alguna cosa futbol...
3: Però són per cremar-ho.
2: A França... Era per cremar coses.
0: Cremar el Pockins, cremar el McDonald's...
3: A França, tots...
0: Per fotre canaletes...
3: Tots aquests xavals són francesos de quarta generació, potser.
0: Són més francesos que l'Event.
3: Exacte. Pues i pues, per cert, d'això hi ha un documental.
0: Com es diu?
3: Que es diu 2010, crec que es diu 2010.
0: Ja ha passat, eh?
3: Sí, però va sobre això, sobre com va començar la selecció francesa amb Zidane, Makeleles, com va començar la selecció francesa això, a no haver-hi jugadors entre cometes...
4: Però si tot el rotllo de la
0: França...
3: Argelins, nenes, tot això.
0: Els francesos el que fan més el formatge.
2: Sí.
3: No,
2: hi ha alguns, no tots.
0: No tots, home, però sí.
3: No, a més, aquell Mundial no els hi va anar gaire bé i totes les culpes de que França, no, aquest documental ho explica molt bé, o sigui, fins i tot la premsa, tot això, va anar a carregar contra Zidane, contra els negres i els argelins que estaven a la selecció, que llavors el 2018 van ser campions del món, no? Bueno, això, vull dir que...
0: La samarreta de la selecció francesa és aquella de Louis Vuitton, encara, o no?
3: No, és Le Coq Sportif.
0: Però no n'hi havia una que havia fet Louis Vuitton, una vegada, eh? Louis Vuitton, Vuittons.
4: Hòstia, ha començat a veure un documental.
3: Ja que estem aquí,
2: era italià,
0: Louis Vuitton.
1: No, era català, Louis Vuittons.
0: Louis Vuitton.
2: Vuittoni, no?
3: Ja per acabar,
0: Vuittoni.
3: Ho hem fet cada any.
0: Vuittoni, és una marca de pasta, no?
1: Vuittònica, eren flowers, Vuittònica.
0: Vuittònica, Gips. Què?
3: Que ho fem cada cop que hi ha Mundial, hi ha Eurocopes...
0: Sí, una porrilla.
3: Una porrilla.
2: Ah, molt bé.
3: De qui serà el guanyador d'aquest Mundial?
0: Va.
2: Jo espero que guanyi Iran, no sé si...
4: Anglaterra.
0: No, fem una cosa. El que voldries que guanyés i el que creus que té més possibilitats de guanyar, no?
3: Jo voldria que guanyés Argentina, però crec que guanyarà França.
0: Jo voldria que guanyés Iran, però crec que guanyarà Escòcia.
4: Jo voldria que guanyés Anglaterra i crec que guanyarà Anglaterra.
0: Bé, aquest és molt de Santa Coloma.
3: Harry Kane, jo sóc molt de Harry Kane, eh? Bueno, dels més
4: jo sóc del West Ham.
1: Jo voldria que guanyés Holanda.
3: Holanda per la Frenkie de Jong.
0: Però si no hi són.
1: Perquè Holanda és com el Barça de la selecció.
4: No, Països Baixos, Països Baixos.
0: Ah, ara es diu Països Baixos, no?
4: Baixos.
1: Ara, ja m'has entès.
4: Baix.
1: I no tinc ni puta idea de qui guanyarà, no es pot saber això, tio.
0: Senegal, ojalà guanyi Senegal.
1: Brasil, va, guanyarà Brasil.
2: Jo vull que guanyi Palestina, que no hi és, però sempre que guanyi Palestina, i crec que guanyarà Espanya contra el meu, o sigui, a contracor, però crec que guanyarà Espanya.
0: Normalment guanyen els països més feixistes, són els que guanyen.
2: Sí.
0: Espanya és un país bastant feixista. En Xuga
2: no ha dit.
0: Okay. Qui t'agradaria que guanyés i qui creus que guanyarà el Mundial i tu?
6: No, és que no tinc ni idea.
0: Bueno, jo tampoc.
4: És igual, tio.
0: He dit
5: No, Espanya pots... no puc dir, Miguel.
0: Home, però és que ningú diu que diguis a Espanya.
4: Bueno, el company ho ha dit, tio.
5: És que veig que hi ha, hi ha com un discurs de tolerància a l'espanyol.
2: No, no, no, no, no, no, t'equivoquis. No t'equivoquis, no t'equivoquis.
0: Hi ha un discurs de difusió cervantiana.
5: A veure, quins estan vius?
4: És igual, és igual. Això.
2: Tu, qui té la Palestina, que ja no hi és.
5: No hi és, Palestina.
0: Senegal, Corea del Sud.
3: Senegal van guanyar ahir 5-0 i sí, han passat a
0: Curaçao,
5: guanyaran el Mundial.
3: Curaçao. Va guanyar Senegal 5-0, no me'n recordo. Ah, mira que ho vaig estar mirant.
0: Estaran a Marroc o no?
3: No, Marroc juga contra Holanda. Bon partit, bon partit.
5: Jamaica,
3: no, Marroc té molt bon equip.
5: Jamaica,
3: eh? No, Jamaica no hi és. No hi és, no hi és. Però ja, aquest any ja...
0: Martinica?
2: Marroc tenia el porter que era el Sevilla, que era molt bo, tio.
0: Martinica?
2: El Bono.
5: Go from Trinidad. Ah, sí,
2: era molt bo aquest paio. Sí.
0: Bueno, doncs pues acabem. Alguna... que és la cançó que no està al paper. Quina és?
2: Ah, Inútils Totals, és la primera cançó.
3: Que ens defineix a tots una mica el que hem fet durant aquesta
2: hora. Sí, la vam fer...
0: És un homenatge a nosaltres mateixos.
4: Dos hores i mitja.
2: La vam fer pensant amb els Mossos d'Esquadra, però es pot aplicar...
4: Hi ha un cadàver a la sala de gravació.
0: Estem acabant... Ja, pobra, tio. Un dia es quedarà també.
3: Bueno,
2: moltes gràcies.
0: Es quedarà com el fill del Trueba.
2: Moltes gràcies per tot, ha estat molt divertit, això.
3: Ei! La copla, nen!
0: Inútils Totals. Bona nit a tothom.
3: Ho heu passat bé, nois?
2: Ei!
3: Heu esmorzat bé?
2: Ei!
3: Avui hem fotut quatre caps i pota, no?
2: Sí! Déu-n'hi-do.
3: Mira, avui m'he canviat de galtes a cap i pota i la veritat és que estava molt bo.
2: Estava molt bo.
0: Hem deixat quatre tocinos mancos.
3: No, que això, el cap i pot ho tenen per dintre, això no compta.
0: Són els testicles que tenen ungles. Els testicles que tenen ungles.
3: Vale, vinga. Vinga, la propera.
2: Oi, oi, oi.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és que soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen

0: metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el Bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó el dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo lo que estan representando supone, no a sí mismos o a sí mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no?

salut per una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa, i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor, i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

però us fan les coses que són los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic que de lògic no té res. Només s'entén una cosa i és que algun traurà diners.

de tot el que roquer, de la cava, de camarra i la posta, del febre, de tota la covalla. Necessitem l'Ebro, que no m'ho han de prendre i m'ho han de tirar matar.